Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Bon dia, són les 8 del matí, això és Ràdio Pineda i a aquesta hora anem a actualitzar tota la informació arran dels aiguats que ha patit Pineda. És per això que a aquesta hora saludem ja Maria Josep Hernández. Molt bon dia, Maria Josep.
1: Molt bon dia, Olga, bon dia a tothom.
0: I saludem també en Pep Basar. Bon dia, Pep.
2: Què tal? Bon dia.
0: Bé, a aquesta hora ens enfoquem especialment en tots aquests aiguats que han afectat Pineda. Anem a recopilar una mica tota la informació, també a actualitzar tot el que sabem a hores d'ara. Maria Josep, Pep, què podem aportar a aquesta hora del matí?
1: Bé, a aquesta hora del matí estem molt atents a tot el que ha passat i el que està passant, sobretot a aquesta persona desapareguda. Estem atents per si hi ha novetats. Aquests comerços i aquestes empreses que han patit greus afectacions, el transport públic també afectat, als hospitals, a Blanes, a l'alarma que ara mateix ens està entrant una altra vegada, a pluges localment intenses al Vallès Oriental i Maresme durant les properes dues hores, i aquest avís que ens torna a arribar de que estem al damunt d'una altra situació que esperem que no sigui tan forta, tan tràgica, tan intensa com la d'ahir que vivíem amb els carrers inundats des de la pròpia matinada, des de primera hora del matí. Ara mateix el que farem, Pep Basar, atents també a tot el que està passant, trucar a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: Doncs sí, la veritat és que la primera cosa que hem de fer justament és trucar a l'alcaldessa de Pineda després de la situació viscuda justament ahir, una situació doncs, que ningú, podríem dir, esperava, tot i que estaven avisades les tempestes, una situació, insistim, doncs, molt severa, sobretot en alguns punts, jo diria que a tot Pineda, però hi ha algun punt, diguem-ne, amb una afectació, jo m'atreviria a dir que és severa, per tant, una situació doncs, molt dramàtica, la que han viscut aquesta desena de famílies, més enllà de que moltes persones doncs, han patit aiguats a Pineda en termes generals. Alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bé, quina és la darrera hora al voltant de la situació que s'ha viscut a Pineda i la preocupació de que tot just ara acaba de sonar una altra vegada una alarma perquè pot tornar a ploure, però més enllà d'això, quina situació tenim a hores d'ara?
3: Bé, doncs la situació és intentar tornar a la normalitat l'abans possible. Ahir al vespre ja vam poder obrir la carretera Nacional 2 cap a tard, ja era fosc, però ja es va poder obrir, que com sabem tots no, és una xarxa molt important no, per intentar, avui és un dia feiner i per tant doncs era important intentar obrir aquesta via l'abans possible i seguim amb tasques de neteja, que en tenim moltes i molta feina encara, que anirem doncs, atenent per urgència, no? per prioritat, perquè bé, tenim molta afectació a tot el municipi, de tot tipus, d'arbres caigudes, avisades encara per atendre. Sabem que bé, doncs, es van inundar també molts pàrquings i per tant doncs, encara pot haver alguna incidència en alguna comunitat o pàrquings particulars, comerços, que bé, ahir doncs, van començar a fer aquesta neteja però haurem també d'atendre no, aquestes vies comercials en la mesura que sigui possible, que ja hem començat aquest matí a primera hora a fer la neteja per intentar normalitzar no, el que puguem no, doncs, tota la situació que tenim arreu de Pineda.
1: Hores d'ara, tenim alguna informació respecte a la recerca d'aquesta persona desapareguda?
3: Doncs no tenim més informació que la que teníem ahir a darrera hora de la nit. Avui es reprenen les tasques de cerca per equips ja doncs especialitzats d'aquàtics. Ahir ja van treballar a tota la riera i també a l'entrada d'aigua, no, desembocadura de la riera ja al mar, però estava molt moguda, no van poder veure res, era molt difícil treballar ahir i avui doncs reprenen aquestes tasques per intentar doncs localitzar aquesta persona l'abans possible.
1: Va ser un dia de molta preocupació, molta intensitat i moltes persones que ho van patir a la seva pròpia pell, pinadencs i pinadenques. Vam estar parlant amb molta gent, Sílvia, també vas estar fent un recorregut per molts i molts carrers, parlant amb moltes persones afectades. Què és el que t'explicaven, què és el que t'ha quedat de tota aquesta angoixa que va haver ahir?
3: Doncs ho acabes de dir, jo penso que la paraula que podria definir tota la situació d'ahir és angoixa. Avui jo penso que a darrera hora de la nit ja era preocupació, molts dubtes, incerteses, però a les primeres hores, no, que vam aterrar a la zona, no, aquesta desena de cases que va entrar aigua a totes, però que en alguns casos, no, aquestes tres o quatre cases en què doncs es va inundar, és que es va inundar la planta baixa, doncs la planta de nivell de terra, per entendre'ns, doncs clar, tot era angoixant, no? Aquesta angoixa de dir, ostres, hem tingut sort, no? Encara hem de donar gràcies que podia haver tingut moltes més conseqüències, no? La quantitat d'aigua que aquella, amb la força d'aquella, no, que va trencar portes, vidres, finestres, ho hem vist també en algun comerç, no, que la força de l'aigua doncs és bestial, és brutal, no, i per tant penso que aquí agrair la feina de tots els veïns i veïnes que es van ajudar també entre ells, i la tasca dels serveis d'emergència, no, que van poder atendre, no, per ordre d'urgència, això també ho voldria dir, no, perquè en algun moment doncs es rebien trucades de m'ha començat a entrar aigua a un baix, no? I clar, es deia, bueno, clar, en un baix sí, estan entrant aigua a molts baixos, no? A centenars de baixos de Pineda s'estan atenent les urgències, no? Persones que ara mateix corren perill, no? I per tant, doncs aquesta primera atenció, tant de bombers, del policia local, com veïns i veïnes, no? Els propis familiars que van atendre aquestes, sobretot persones grans que van necessitar ajuda, no? I que si no arriba a ser aquesta actuació ràpida, no? Perquè parlem de segons, de minuts, doncs la situació hagués pogut estar molt, molt pitjor, no?
1: Sí, fas un apunt, important, perdona, Sílvia, perquè sí, realment l'abast de les inundacions dels habitatges, clar, cadascú se sabia el seu carrer en aquell moment, sí, però nosaltres que anàvem fent tot el recorregut, hi havia inundacions a habitatges que estan en planta baixa, a molts llocs, el que passa és que no era uns llocs concrets on es va temar per la vida d'algunes persones, diguem que evidentment la inundació, el fet de que pugés aigua a plantes baixes, era un abast molt gran. Sí, sí,
3: per això. I exacte, no? Clar, vam centrar en l'actuació, no, d'aquesta desena de cases, no, perquè són les que van tenir una afectació i van veure perillar doncs la vida, molts d'ells, no? Perquè la quantitat d'aigua que va entrar en molt poca estona, no, és la que va prioritzar per la situació, no? Per la situació d'emergència que corrien, insisteixo, no, per salvar vides en aquell moment, no? Però afectació n'hem tingut arreu de Pineda, no? Carrer Bartomeu, carrer Major, Guimarà, Mediterrani, Rossinyol, no? Doncs la plaça del Carmen, per exemple, no, del Carme, la vam perdre, no? Durant ben bé mitja hora no hi havia plaça, no? Doncs tots aquells baixos al voltant de la plaça i del carrer de l'avinguda que baixa cap a mar, no? De Rossinyol, plaça Catalunya, no? Que bé, doncs també hi ha afectació a equipaments com per exemple Can Comas, doncs avui no podrà obrir perquè es va inundar, no? Però és que la plaça Catalunya, la plaça de l'Ajuntament, la van perdre, no? No, la van perdre a la vista durant molta estona, no? Carrer de Mar, és que, clar, tots
1: sí,
3: els baixos
1: no,
3: tenen afectació,
1: no
3: ara mateix
1: sí, fins a baix.
3: No tenim quantificat, no? Quanta afectació hi ha, perquè és tota Pineda,
1: és
3: no?
1: Tot,
3: que va tenir tot el passeig marítim. Insisteixo, no podem quantificar perquè l'aigua va pujar doncs Tribala, també, no?, que també semblava un riu, i per tant aigua va entrar a tot el municipi, a totes les plantes baixes del municipi, i l'atenció, doncs, ahir es va prioritzar doncs, a aquestes situacions en què en un primer moment tampoc sabíem quin nivell d'afectació, no?, i què ens trobaríem a l'obrir moltes plantes baixes de domicili, que per sort, com deia, doncs no hem de lamentar cap pèrdua de vida de ningú.
1: Sí, unes inundacions
3: de moment,
1: que ens han portat
3: per les dades
1: això.
3: Que tenim, perquè, sí, clar, també és aquesta dificultat, no?, de persones que poden viure soles, i que a hores d'ara doncs no tenim no tenim cap altra informació que ens indiqui el contrari, però que van viure realment hores força complicades.
1: Sílvia, avui com enfoqueu el dia? Com enfoqueu aquesta jornada? Perquè recordem, avui començava, tot començava, faig un petit apunt, de fet dissabte a les 3 de la tarda, si no m'equivoco, sí, ja estàveu reunits per l'emergència.
3: Sí, sí, a les 3 de la tarda ja es va activar
1: de dissabte.
3: El grup de... Sí, sí, exacte, a les 3 de la tarda ja es va activar el grup d'emergència, ja van fer la primera trobada al centre, no?, que tot el centre d'atenció i de comandament va ser la policia local, que també se'ns va inundar, les dependències de la policia local també van entrar aigua, però bé, allà no vam tenir problemes a nivell de comunicacions i vam poder fer tota l'atenció des d'aquest punt. I a partir de les 10 de la tarda, doncs ja es va accelerar, bé, de fet ja a partir de les 2 ja es va accelerar tota la retirada de vehicles que la teníem prevista per l'Iron, per la cursa que teníem l'endemà, que com sabeu doncs es va anul·lar, però ja es va adelantar igualment. Nosaltres vam començar igualment a treure vehicles perquè bé, a totes les zones de passeig marítim que sabem que habitualment doncs, són zones inundables, i per tant ja es va començar a les 2 de la tarda a treure vehicles. Va durar tota la tarda, alguns es van poder, tots els que es van poder localitzar, no?, el Consolat de Mar, Marina, ja vam intentar treure, que penso que va ser molt encertant, no?, perquè si no segurament l'afectació de vehicles doncs hagués estat molt, molt major, no?, per l'arrossar, bueno, sí, perquè l'aigua evidentment doncs va cap a mar i hagués hagut moltes més incidències a vehicles. A partir de llavors doncs ja aquesta trobada, es prenen ja decisions, es va activar doncs personal de reforç doncs a la nit, els torns de la nit de la policia ja estaven reforçats, els del matí també, perquè el torn de la nit acaba a les 6 del matí, fins a les 6 del matí no vam tenir cap incidència, però clar, a partir doncs a 6:45 és quan ja vam començar a fer tots els talls de la Nacional, vam començar per Poble Nou, que és on va començar la incidència més important, a la Nacional, seguidament ja a la rotonda tocant ja a Santa Susana, a la zona del Pura Brasa, que també vam tenir, ja vam perdre la rotonda, i ja vam començar a tallar tota la Nacional, tots els accessos, perquè és el que diem, aquella hora és quan es va produir tota l'afectació més important.
1: Sílvia.
3: I a partir de llavors, doncs, bé, el que hem explicat, no?, de carrer Riera, que és on vam concentrar tots els esforços ahir, i a la tarda neteja de tots els accessos als centres escolars, perquè ja es va fer repàs també tota la tarda de tots els centres escolars, que va haver bastanta afectació també, per exemple, les dues escoles municipals, Bressol de Mar i Marinada, que també va entrar molta aigua, es va fer tota la neteja, i la neteja d'accessos també, no?, per exemple, l'Escola Mediterrània, Jaume I, perquè avui doncs s'hagi pogut obrir aquests centres escolars no diria normalitat, perquè encara no estem en normalitat, però sí que per no haver d'anul·lar classes i que avui doncs es pogués obrir els centres a l'hora prevista, no? Seguim amb afectacions, seguirem netejant, avui ja centrats en eixos comercials, en quant a neteja i bé, doncs, atenció a aquests comerços, no?, que puguin tenir encara alguna necessitat més puntual, i bé, seguirem, no?, perquè trigarem encara les properes hores i propers dies, m'atreviria a dir, a poder posar el municipi que pugui tornar una mica a la normalitat en totes les incidències que s'han donat les darreres hores.
1: Sílvia, sabem que no tens gaire temps aquest matí. Només dues preguntes per acabar, que ara estàvem dient amb els companys, la N2, que també ens pregunten si està obert, si es pot circular,
3: sí.
1: I les famílies, on està, si ha calgut algun recurs per allotjar-les, com estan les famílies que han tingut aquestes dificultats més greus per aquestes inundacions?
3: Sí, doncs ara, ahir es va poder obrir la carretera Nacional 2, ahir a les 8 del vespre ja es va poder obrir, d'entrada està doncs, ja tot restablert, el servei de la Nacional 2, obert amb normalitat, i en quant a les famílies, en relació a les famílies, ara mateix tenim 3 famílies reallotjades a un hotel aquí a Pineda, i bé, doncs aquesta desena que estem en atenció directa amb elles, no?, perquè continuen tasques encara de neteja, i van fer molta feina, es va poder treure molts mobles, molta amb ajuda d'aigua a pressió, amb fang, però bé, doncs que avui evidentment encara seguiran treballant, i bé, doncs en contacte amb elles per el que puguin necessitar, i també les tramitacions, l'ajuda a nivell de tràmits, ajudes, no?, que bé, que altres administracions també ens aniran arribant, i que, per tant, doncs, atents a tot el que es pugui ajudar aquestes famílies per poder tirar endavant.
2: Alcaldessa, ja per acabar, efectes pràctics, a banda d'aquesta informació important que ens heu donat sobre l'atenció en aquestes famílies, que som testimonis del que vam viure, i per tant ens fem una mica la idea. M'ha semblat entendre que avui hi haurà un pla especial de la brigada per netejar el màxim que es pugui de Pineda. Sabem que serà del tot impossible arribar a tot arreu, però hem vist molt de fang, moltes situacions fins i tot perilloses per la seguretat dels vianants, podríem dir. No sé si hi ha un pla específic per avui de com atacar, diguem, aquesta situació que tenim a peu de carrer.
3: Doncs fins ahir teníem reforçat el servei policial i de seguretat doncs per ballar totes aquestes situacions d'emergència. Avui ja hem activat també serveis de reforç a nivell de neteja per sí, intentar recuperar doncs la normalitat l'abans possible. Demanem paciència, sabem que hi ha moltes zones, no?, que encara observem doncs que precisen d'aquesta neteja, tant neteja i de jardineria també, perquè hi ha arbres doncs que han caigut, llavissades per atendre, doncs cotxes que encara poden estar per retirar, i per tant doncs ara toca fer aquest reforç dels serveis de neteja perquè ens puguin ajudar a tots plegats a recuperar aquesta volguda normalitat, no?, que al final tots els que és el que volem tots, no?, i totes que estan a normalitat l'abans possible.
2: Sí, no anava a dir, alcaldessa, no, només deixar també palès aquestes afectacions en alguns serveis, fins i tot municipals, no? Estic pensant en els serveis de benestar social, que van quedar una mica afectats perquè estan al carrer Major, no seguint la situació, i sabem que Can Comas doncs també ha rebut l'impacte. No sé si hi haurà més serveis, però en qualsevol cas, doncs, demanar a la població que entengui doncs que la situació avui és aquesta, no? De posar-ho tot en ordre.
3: De serveis públics,
2: l'únic
3: que està afectat que no pot obrir

0: en ordre per obrir l'abans possible. La resta de dependències municipals estan obertes amb normalitat. Centres, també important, que algú ens ho preguntava, centres d'atenció sanitària també, tant dispensari com el CAP, ahir ja es va fer l'atenció mínima, també va entrar aigua, però també estan oberts amb normalitat.
1: Gràcies, alcaldessa, per tanta informació. Sabem que avui serà un dia llarg, també, doncs, des d'aquí, des de la ràdio, doncs, l'escalf a totes les famílies que ho han patit. Sabem que avui tenim molta audiència, per dir-ho d'una forma, i també, doncs, l'escalf a tota la gent que va ahir ajudar com no hi havia món, per dir-ho així, som conscients d'això, i també, doncs, a tota la gent que ho ha patit, i també els serveis públics, que ahir van donar molt de sí, que també som conscients de la tasca que va fer la brigada, la policia local, els bombers, protecció civil, van veure també Mossos, Guàrdia Civil, empreses, diguem-ne, que van ser contractades per l'ocasió, per tant, des de la ràdio, doncs, també sí. aquest esment, perquè penso que és important, això.
0: Sí, tant, reconeixement, ho acabes de dir, Pep, reconeixement a totes serveis públics que es van activar, que penso que tots, des de Protecció Civil, Mossos, serveis municipals, la policia, Guàrdia Civil, no ens hem de deixar cap, no? Perquè tots penso que van estar a l'alçada de la situació, i també tots els voluntaris i voluntàries que es van activar de forma improvisada i que van ajudar, no? De forma anònima, no? Perquè en sabem que són moltíssims, per ajudar el seu veí, a la seva veïna, el seu conegut, a vegades persones desconegudes, que es van apropar arreu del municipi per poder donar aquest cop de mà. Així que també moltes gràcies a tots ells per la feina que van fer en un dia festiu, com el d'ahir, no? Però que bé, està molt, molt, molt agrair aquesta feina de tots ells.
2: Sílvia Biosca, moltes gràcies. Seguirem atents a aquesta nova jornada, com fèiem ahir, i estarem en contacte també en tot moment per anar seguint l'actualitat i poder informar a tothom, i a tothom que també ens informa a nosaltres, també agrair-ho, perquè vam rebre infinitat d'imatges, de vídeos, que vam intentar anar fent històries amb l'Instagram de la ràdio, perquè això era un allau també de missatges a la ràdio. Si algú no hem arribat, doncs també disculpem, però hi havia allau d'imatges que també ens ajudaven a informar a nosaltres, que circulaven pel municipi, però òbviament també estàvem en antena i no podíem arribar a tot arreu. Per tant, també agrair a tothom que col·laborava amb la informació d'alguna manera. Sílvia, moltes gràcies. Endavant amb aquest dilluns.
0: Molt bé, gràcies. També gràcies a vosaltres per la feina que vau fer de servei públic, que també som el seu servei públic, i també s'agrair tota la feina que vau fer al llarg del dia d'ahir. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Val a dir, doncs, que hem rebut això que dèiem, infinitat de comunicacions, vídeos. Avui intentarem explicar-ho tot. Sabem que hi ha molts barris que van quedar afectats, tots ells. Ahir fins i tot rebíem algun missatge que ens deien nosaltres també hem rebut a la nostra mesura, per dir-ho així. Hem vist també unes fotografies que podrem avui publicar, on els veïns ens deien: som conscients que l'Ajuntament no ha pogut arribar a tot arreu, i els veïns deien: ens hem organitzat, això eren uns veïns de Can Cornet, deia, els veïns ens hem organitzat amb cotxes, pales i molt de material per recollir, doncs, totes les canyes que hi havia, perquè ens entenguem a l'entorn de l'escola Jaume I, perquè avui, doncs, pogués arribar el bus, poguessin arribar els pares, amb unes imatges molt boniques dels veïns que ens han fet arribar dient-nos això, no?, que s'han organitzat entenent que hi havia zones, doncs, més complicades per als quals atendre. També destaquen algunes qüestions. Avui, lògicament, la focus informatiu també està en la recerca d'aquesta persona desapareguda. Bé, ahir parlàvem d'un testimoni, ens ho deia la policia local i ens ho confirmava, que un testimoni havia vist, deia, clarament com una persona aquella a la llera de la Riera. Avui hem llegit a la premsa que hi ha dos testimonis, són aquests dos testimonis que asseguren, doncs, que una persona hauria caigut a la llera de la Riera de Pineda i hauria, doncs, desaparegut. No hi ha cap denúncia de desaparició. Això no implica, però, doncs, que aquesta notícia, doncs, no sigui real. De fet, hi ha un dispositiu, es pot dir, de màxims per intentar aconseguir trobar aquesta persona. Testimonis, que ahir ens comentava en Maria Josep, hi havia una persona que ens deia, ens han enviat avui mateix un missatge

0: el nostre mòbil ens deia vull fer un agraïment a tothom. Hi havia moments en què no, jo no sabia qui entrava a casa meva,
1: però i que estava tothom que ajudant. Sí, sí, així i, ho vèiem, realment, Pep, aquesta espontaneïtat que quan entraves a una casa i vam parlar amb algun testimoni, no sabies ben bé qui era de la casa perquè estava tothom ajudant, tothom netejant i això, fins i tot gent preguntant quan si calia anar a algun lloc a fer de voluntariat, vull dir que estava tot el poble desplegat i ajudant-se, no? Casos, vam, també escoltareu, després de la informació del temps, que avui és prioritària, tenim testimonis de persones que amb les que ahir parlàvem, també al carrer Bartomeu, com eix comercial, botigues, restaurants, establiments, que també vam estar parlant amb ells. Cada pas que fèiem ens trobàvem algú que estava netejant, perquè era plantes baixes, locals comercials, empreses afectadíssimes, i cases, habitatges. Recordem que hi ha moltes cases antigues a Pineda, però també hi ha moltes plantes baixes que abans eren local i ara s'han convertit en pisos, i això ha passat a tot el centre de Pineda i eren també afectats.
0: I gent que fins i tot s'oferia a rentar la roba, de dir, ostres, i un cas molt extrem, veureu algunes fotografies també avui, de fet van ser tres habitatges en què es pot dir de manera literal que ho han perdut tot, i quan dic que ho han perdut tot, és aquesta és l'expressió literal, ho han perdut absolutament tot, i el mateix propietari deia, doncs, que calia llançar-ho tot. La roba, de fet, era vaja, inservible. Inclús hi havia una persona que deia, m'he ofert a netejar la roba, però abans li he hagut de posar en un safareig amb una mànega i llançar-li aigua perquè no podies posar aquella roba en una rentadora, estava colgada de fang. Bé, a banda d'aquesta qüestió, algunes imatges impactants de destrosses de vidres, com s'han rebentat per la força de l'aigua, i vaja, les escenes eren de tot tipus, per no parlar d'unes imatges que hem rebut de Poble Nou, de motos estimbades que han caigut totes per la força de l'aigua, l'avinguda Hispanitat, avinguda Mediterrani, carrer Ponent. Hem vist fotografies de la zona de Can Carreres, esllavissades importants.
1: Atenció,
0: no hi ha accés cap a Sant Pere de Riu, no hi ha accés cap a Orsavinyà, accessos també molt afectats a la zona, no hi ha accés, per exemple, a Orsavinyà des de Calella.
1: Exacte, des de Calella, que havien caigut arbres també anant cap a Can Carreres, que ens ho enviava un veí, que també José Luis ens ho enviava, perquè en aquell moment hi havia tantíssimes afectacions que al llarg del dia a poc a poc s'aniran normalitzant.
0: I testimonis que ens deien, hi ha hagut casos d'inundacions en baixos, però és que també hi ha hagut casos de persones que vivien en pisos, fins i tot àtics, que han patit també, doncs, l'aigua. Sentíem ahir alguns testimonis que ens deien, és que jo visc en una planta alta, però és que també m'ha entrat aigua, doncs, per alguna, vaja, o per algun error de construcció, o pel que sigui, fins i tot pels propis patis, per les pròpies terrasses. Bé, tothom, doncs, ha tingut la seva història explicant en aquest episodi. Ara parlarem també del temps, farem la previsió, bàsicament, entre altres coses, perquè ens ha sonat l'alarma en directe, el mòbil, mentre estava en directe a la ràdio, per tant, volem saber què és el que ha de passar. Deixeu-me dir que acabo de mirar el radar meteorològic i, a priori, doncs, vaja, sense entendre-hi massa, no sembla que tinguem una tempesta massa profunda que ens afecti. Estic parlant de l'Alt Maresme, però això és un extrem que ara volem que ens expliqui, doncs, en Jordi Pérez. Ahir el vam tenir, doncs, en tota la jornada atent a les nostres trucades, i sí que ens va comentar que podia ser una setmana en què podíem tenir pluges en algun d'aquests dies. Li volem preguntar, doncs, en Jordi, quin temps ens espera. Jordi, quin temps tenim? Ens ha sonat l'alarma al mòbil. Què pot passar, o si aquest cop ens n'escapem, Jordi?
2: Hola, molt bon dia a tothom. Bé, doncs tenim una situació d'inestabilitat. Des d'aquesta passada matinada s'ha format, doncs, podríem dir, un sistema convectiu molt marcat en el mar Balear, i està afectant punts del litoral i prelitoral de Barcelona, també punts del nord de Tarragona. Són ruixats locals, una tempesta, doncs, pot descarregar amb força, però res a veure amb diumenge, no pateixin, que això no té res a veure, és una altra situació d'inestabilitat. I bé, doncs, estan descarregant per aquí pel Vallès, hi ha un taques vermelles en el radar, que vol dir que descarrega amb intensitat, però insistim, les properes hores, ara al dematí fins al migdia, doncs podem tenir, doncs, aquests ruixats, però que no alarmem a la població perquè no té res a veure amb el de diumenge. ara en parlem, el que podem fer, Pep, si t'hem a dir Olga i Maria Josep, és fer el repàs aquest cap de setmana, que ha estat, doncs, meteorològicament parlant, sent protagonista, sens dubte, amb un dissabte, doncs, que es va aguantar força bé el dia, va començar amb doncs, sol, núvols prims, a partir del migdia a la tarda ja van començar a entrar ruixats i tempestes, doncs, cap a la banda de Tarragona i l'àrea de Barcelona, i aquí, doncs, bé, al llarg de dissabte, doncs, la cosa es anava posant més sèria, perquè ja s'estava dient, doncs, un medicán, un mini-huracà, que si situació agafava característiques, podríem dir, tropicals, degut a aquest Mediterrani sobreescalfat. I ja van engegar-se, doncs, aquests avisos vermells, i ja saben que quan s'engeguen avisos vermells són paraules majores. Ja ens hem d'agafar en sèrio, perquè això té afectacions, pot haver afectacions per la població. Per què pujaven avisos vermells? Perquè els models, la majoria, doncs, indicaven que la situació venia doncs, de tempestes fortes i podien descarregar forma torrencial i un grapat d'hores. I els hem de dir a tots els oients que els models han clavat al peu de la lletra la situació, perquè ho estan mirant. Ho faran sempre? No, sempre no s'acertarà això. L'han clavat, en aquesta ocasió l'han clavat 100%, però hi haurà altra ocasió que no. Ho marcaran i no ho caurà. Caurà a la meitat o caurà dintre mar, però no podem baixar la guàrdia, malgrat que s'equivoqui, hem de sempre mantenir la prevenció per davant de tot. I bé, durant la nit ja va començar a descarregar d'alguns ruixats aquí a la Maresma, ja va fer 10, 12, 14 litres, però pluja ben caiguda. Però clar, mirant a mar ja començava a veure les llampegades i ja feia tota la pita doncs, que això avançava cap al litoral de Barcelona i que posteriorment evolucionaria cap a Girona. I efectivament, durant ja des de partir de la mitjanit, ja començava a descarregar doncs, aquestes tempestes, aquestes tongades de pluja, a vegades espessa, i bé, una, dues, tres, quatre a la matinada, ja anàvem cap a 40, 60, 80 litres, per tant, això ja estava tot ben calat d'aigua, ben xop, però esclar, el plat fort, la traca final va venir cap allà a les 6, entre les 6 i quarts de 9 del matí, quan tempestes, perquè ja vam veure que les llampegades eren imponents, els trons, que déu-n'hi-do, ja descarregava pluja espessa, caient aigua, bots i barrals, aigua, galledes. Mirin, tinc aquí les intensitats de precipitació a Pineda Centre, i va haver a les 7 menys 10 del matí intensitats de 280 litres l'hora, per moments. O sigui que això vol dir que era aiguat torrencial, que a vegades es mantenia per minuts. I evidentment aquestes intensitats torrencials el que comporta doncs és que no es pot absorbir ni la terra ni els carrers ni tot, i llavors ja va ser tot un rius que ara en parlarem, donem tots els detalls. Primer donem els registres. Mirin, tenim aquí 255 litres es van recollir al centre de Pineda. Ho tornem a repetir, 255 litres es van recollir entre la nit del dissabte i a les 9 del matí de diumenge. Això són entre 8 i 10 hores, no? Doncs imaginin-se quina barbaritat, això és històric. És històric, això no s'ha vist mai a Meus i Pineda. Ho hem vist en altres punts, a València, Catalunya sí, Balears, però aquí no s'ha vist. Tenim Pineda Nord, 194, la zona de la Guàrdia Pinemà, doncs són 50 litres menys, 194 litres. Santa Rosana, 260 litres. Tenim Malgrat, 199, Palafoll, 162, Tordera, 138 i Calella, 175. Sí, aquestes diferències, que algú li pugui semblar que són notables, sí, perquè nosaltres això ho corroborem després amb el radar. I el radar ens indica molt bé per on van evolucionar, van avançar les tempestes, i es veia perfectament com entre les 6 i 8 i quarts de 9 del matí aquí entraven per Pineda, la costa, entraven per Santa Susana i marxaven cap a, podem dir, Malgrat, Tordera i ja cap a la selva. I a vegades Calella quedava una mica al marge. També la zona, de, per exemple, de Can Carreres, Montnegre, perquè venien molt de sud a nord i anava una mica de ganivet, podríem dir-ho, almenys per moments en aquells trams horaris. I bé, i aquest és el programa de registres. Què va passar a Pineda? Què va passar a Pineda? Doncs a Pineda, doncs, a la banda d'aquests aiguats que caien amb aquesta intensitat, que els carrers eren rieres, tenim de dir-ho, la riera de Pineda va desbordar. A 150 metres del pont de la Nacional cap amunt va desbordar, però la riera va desbordar perquè està extremadament bruta de brossa. Nosaltres a la tarda vam anar a donar un tomb, i això ens ho comentaven els pagesos d'aquella zona. Hi ha, per exemple, hi ha com un primer pont, hi ha com un pont de formigó a 100 metres podríem dir, de l'Institut de l'Institut Coromines, i allà es va fer un tap de canyes, plàstic, de tot. Allò era un tap. Allà no pot circular l'aigua amb una cascuda. Què va fer? Va passar, doncs, per la banda esquerra i va arrasar aquells camps que hi ha al contorn de la riera, i aquesta rierada, doncs, va avançar, doncs, cap a la zona, doncs, de que va agafar la Nacional, va agafar el carrer Tribal, el carrer Major, i es va ramificar per tot el carrer de Pineda. Per tant, a banda de que els carrers ja eren rieres, amb un pam, però d'aigua neta, per l'asfalt, t'hem d'afegir-hi el pam, o dos pams més, d'aigua de la riera.
0: Jordi, això és el que donaria explicació a aquesta rierada que va baixar, per exemple, pel carrer Major, no? I a tot el carrer Riera, que es veia una rierada, diguem-ne, que no és habitual que passi, no?
2: Correcte, però si l'aigua, com una crescuda, si l'aigua hi ha obstrucció, la riera ha de baixar, l'aigua ha de baixar. Que va baixar, i al baixar comporta el desastre. I això el diem a mini escala, Pep, però sí, sí. Això en un riu poc provoca desastres majors. Estem parlant d'una riereta, però fixi's en el que va comportar Pineda.
0: Jordi, anava a dir, ara la situació pot ser comparable al que tinguem aquests propers dies? Perquè a mi és una setmana una mica muda. Ahir ens ho deies, Jordi, ens deies, no vull espantar la gent, però la gent s'espantarà perquè tornarà a ploure aquesta setmana, i per tant, veient d'on venim, per dir-ho així, doncs ens espantarem. Però això serà així, ho dic perquè això és una qüestió que volem abordar, si realment serà una setmana també moguda en aquest sentit, perquè la gent, doncs, en sigui conscient i no s'espanti més del compte de no pensar que tornem a tenir una situació com la que hem viscut.
2: No, ara ja, Pep, si entrem ja, si vols, a les previsions, dic, doncs bé, que tenim una gana a l'Oest Peninsular que anirà llançant línies d'inestabilitat, i en alguns moments, doncs, tindrem algun ruixat o una tempesta, però no s'ha, en principi, no d'haver aiguats torrencials ni res que se li sembli. Hi ha una situació típica. Avui, per exemple, hem de mantenir aquest núvol, risc d'algun ruixat, almenys fins al migdia. Probablement a partir de llavors, doncs, la situació anirà millorant, i fins i tot podem tenir obertura de clarianes amb temperatures a la baixa, més de tardor, la mar seguirà moguda, mar de fons, molt bruta, de les rierades, i una mica de vent de nord que ho farà tota la jornada. Demà dimarts, doncs, ja entrarem dins de la influència d'aquesta dana a l'Oest Peninsular, tindrem una nubositat variable, i és probable que durant el matí i migdia, doncs, creï una altra línia d'inestabilitat, doncs, potser amb algun ruixat o alguna tempesta, però ho han de sud-oest a nord-est, però viatjant amb celeritat, no estàtiques, com ha passat aquest cap de setmana. Per tant, podrà fer algun ruixat passatger. Dimecres no farà net, també tindrem algun ruixat, alguna tempesta de variable, ja ho anirem actualitzant tot plegat, i dijous, doncs, sembla que ja la cosa creuarà aquesta dana, que ja no serà una dana, serà una entrada d'aire fred en alçada que creuarà la Península Ibèrica de ponent a llevant, i potser dimecres o potser fins al matí de dijous, doncs encara inestabilitat, però a partir de llavors, doncs, un cop marxi aquest aire fred en alçada, entra l'anticicló des de les Açores i tallarà la inestabilitat, tallarà el pas de borrasques, i parlarem d'un ambient tardorem, perquè segurament baixaran les temperatures i ja la inestabilitat anirà clarament a la baixa, i tinguem un final de setmana, doncs, amb sol i fins i tot amb temperatures que podien pujar de cara al cap de setmana o inici de la setmana que ve.
0: Sí, Jordi, t'ho preguntàvem perquè justament, clar, estem, per dir-ho així, ho dic de manera planera, amb els pèls de punta, i volíem saber, doncs, com es presenta aquesta setmana. S'ho pregunta el propi Ajuntament, les pròpies escoles, els comerços, les famílies, molta gent que està pensant, de quina forma m'haig de preparar, no? Per això és tan important que ens puguis explicar que avui no hi haurà ni de bon tros la situació que teníem. És més, ara m'ha semblat entendre, doncs, que tot i que puguem tenir pluges, no, fins i tot vagi millorant el temps. Ho he entès bé així, no? Pel que fa avui i demà,
2: Passa que, esclar, jo comprenc, si ara ens fa un xap de cada 20 o 30 litres, així ens espantem. Jo el primer, perquè el que penses és, ai, a mi no, queda parada aquí sobre nostre i ens cau 100 litres. No és el cas. Podria passar, sí, però, home, la possibilitat és molt baixa. Nosaltres no podem, si no ho creiem, no podem dir-ho. Però,
0: sí, sí,
2: clar,
0: queda entès.
2: Clar, queda entès. Estem al Mediterrani, qualsevol tempesta pot quedar estat, i la probabilitat és baixa, ja seran ruixats de registres inferiors clarament a lo del cap de setmana.
0: Perfecte, Jordi. Sí, estarem, no, aquests dies estarem molt atents al temps, lògicament pren un gran protagonisme i t'escoltem amb molta atenció. Escolta, deixo que preparis totes aquestes dades per la història, per dir-ho així, i ja seguirem parlant en altres jornades, lògicament.
1: I Jordi, agrair-te en nom de tot l'equip de la ràdio també tot aquest suport informatiu que ens fas amb coneixement de causa, perquè ho vas fer abans de que hagi passat tot això i ho estàs fent ara. Per tant, ahir ens vam trobar fins i tot caminant pel passeig marítim, hi havia moltíssima gent escoltant-nos perquè ens ho deien quan estàvem allà. Per tant, Jordi, també moltes gràcies per tota aquesta aportació que fas, no només a la ràdio sinó a tot el municipi. Moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies, Roger, de tot l'equip, i dir ja per posar el punt final que divendres en la previsió nosaltres vam radiografiar una mica el que podia passar. Ja vam veure, vam dir que es podien formar tempestes dintre mar, que podien penetrar de mar en terra, que podien provocar aigua, però clar, la cosa anava posant més sèria, perquè tot això necessita actualitzacions, però més o menys anàvem dient que podia passar això, i en funció de l'evolució, doncs que s'anirien aixecant avisos, però clar, no sabíem si serien grocs, vermells, taronges, però la cosa va anar a vermell, a complicar-se, sí, sí, perquè això necessita actualitzacions i minut a minut de previsió. Clar,
0: fins i tot...
2: Però més o menys...
0: Va anar per aquí, Jordi, et dono fe, fins i tot vas parlar de possibles mànegues, recordo que vam dir el divendres que ara mànegues
1: sí,
0: i tot, no?
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Bueno, no pensàvem, lògicament, que acabés passant el que ha passat. Jordi, gràcies i molt bon dia.
2: Vinga, que passin molt bon dia. Adéu.
0: Que vagi bé, molt bon dia. La previsió del temps, lògicament, doncs, és protagonista, sobretot en situacions com aquesta, doncs, que hem viscut. Avui Ràdio Pineda també, doncs, estarà molt a sobre del dia després, per dir-ho així, i de com es va recuperant, doncs, tots els carrers del poble, de mica en mica. Avui farem, doncs, molt d'èmfasi en aquesta qüestió, desitjant també des de la ràdio, doncs, que tothom pugui, per dir-ho així, solventar la seva situació personal el millor possible.
1: Sí, perquè l'afectació humana, tot i que no hi hagi una desgràcia humana per sobre els habitatges, amb les inundacions, aquest patiment, aquesta angoixa que hem viscut molts, sobretot les persones grans, en el meu cas amb els pares, també estan en una planta baixa, hem patit molt, s'ha omplert d'aigua molts habitatges, i encara que no hagi passat res gravíssim, aquesta part humana, aquesta part de l'ensurt, aquesta part d'anar superant el dia següent, no? De veure com estem tots, de veure, doncs, les pèrdues. Es parla de les coses materials, però a vegades hi ha coses materials que també són importants, com les fotografies, no, Pep? Recordaves ahir com també treien d'unes cases aquells records, no? Que hi ha moltíssimes realitats, moltíssimes circumstàncies que també són greus i preocupants. Les empreses que han d'obrir, a veure què se'ns ha fet malbé, la botiga, les realitats són moltes, i de veritat que nosaltres farem tot el possible per explicar-vos-ho.
0: És així, és així. Doncs avui ho farem a Ràdio Pineda, seguim atents, ho posem tot en ordre i vaja, i seguirem informant.
1: Seguim informant. Ara volem recollir missatges que després escoltarem gravacions que vam fer ahir, durant el dia, però primer, com que ens ha arribat ara a les 8:20 del matí, una senyora que es diu Mercedes, no sé si t'hem de dir Mercedes com a figura o t'hem de dir Mercè, que ens envies dos missatges, no tenim temps d'editar-los, o sigui que els posem tal qual des del WhatsApp, Olga, si et sembla.
3: Hola, bon dia, equip. Felicitacions, Sou meravellosos. Doncs mira, a la foto que t'he enviat, bueno, t'he enviat una ahir del passeig marítim, i la que t'envio ara és la del pàrquing, que ara es veu una miqueta a la porta, però no es veia, Olga. És que no es veia gens, amb la qual cosa, clar, el meu cotxe està dintre. Per tant, el cotxe per llançar. Però és que és horrorós. Porten els, ara que es veu, que veus una miqueta a la porta, porten els bombers traient l'aigua des de les 5 del matí. Bueno, i el que queda, el que te rondaré, morena. I això és horrorós, horrorós, horrorós. Però bueno, paciència, no queda una altra. Vinga, guapos, que tingueu molt bon dia, vale? I cuideu-vos molt. Adeu, una abraçada. Adeu. Bon dia una altra vegada. Jo tinc una companya que viu al costat de la Riera, però als blocs de pisos aquells que ja viu al cinquet, i la persona aquesta que ha caigut a la Riera, que ella li ha cridat des del balcó de casa seva, perquè s'ha pujat a la barana de la Riera, on passen els cotxes, ha pujat a la barana per treure una foto. Es veiem amb el mòbil i s'ha caigut a baix. O sigui, no dic pobret que s'ha quedat, però hi ha molta gent que és molt, molt imprudent, molt. Però bueno, que tingueu un bon dia i bona jornada de treball.
0: Bé, estem molt atents a aquesta situació, perquè ahir ens va marcar molt el matí d'ahir de pensar, doncs, que al principi es va explicar que era una persona de mitjana edat, al voltant de, no sé, 50 anys. Després es va informar que no, que era una persona molt jove. Això lligaria força amb aquest testimoni que assegura, doncs, que hauria volgut fer una foto amb aquesta, bé, amb aquesta manera que tenim els humans de voler fer la millor foto per tenir la millor foto possible. Bé, en qualsevol cas, lògicament nosaltres no farem cap judici, però sí que estarem ben pendents d'aquesta situació. Ahir ho explicàvem, s'ha fet una recerca de màxims amb helicòpters, dues o tres embarcacions, i ahir es va fer un registre exhaustiu de tota la Riera, però com sentíem l'alcaldessa aquest matí, ens deia que baixava encara tanta aigua que era difícil acabar de fer aquest registre, per dir-ho així, pam a pam, de la Riera, entenent que hi ha moltíssimes canyes, i per tant avui és una jornada per continuar fent la recerca d'aquesta possible persona que hauria desaparegut. Ens feien constar que no hi havia denúncies per desaparició, però això no vol dir, doncs, que no hagi passat. Ho dic perquè algú es preguntava, bé, però aquesta desaparició es pot confirmar que és real o és una suposició perquè plovia molt i potser no veiem bé les coses?
1: Sí.
0: I ens deien, no, hi ha dos testimonis que asseguren, doncs, que això va ser així, no?
1: Ah, exacte. Ahir també, quan el programa que vam fer especial durant el matí, vam parlar amb la policia local, amb el sergent, que estava en directe, ens parlava de la policia que havia rebut una trucada amb aquest avís. Per tant, es pot confirmar, però sempre amb cautela. Nosaltres des de Ràdio Pineda som rigorosos, no ens atrevim a dir si era més jove o més gran, perquè tot són suposicions. I és una circumstància que, davant del dubte, evidentment, tots els efectius ahir i avui, doncs, centrant-se en aquesta, aquesta situació, que sabem que alguna cosa hi ha i esperarem que es confirmi, i agraïm molt també els testimonis de persones que també ens expliqueu aquí a la ràdio.
0: Pineda va ser un dels pobles més afectats de tot Catalunya, però deixeu-me dir que hi ha hagut moltes afectacions a tot arreu. D'una banda, recordem, la carretera va estar tallada, també l'accés a l'autopista. Recordem que l'accés al Riera Andes Fara es va restar tallat, ara ja, doncs, està obert, però deixeu-me comentar algunes afectacions també importants a nivell comarcal. Per exemple, Santa Susana va ser un poble que va tenir afectacions molt importants, tant és així, doncs, que avui l'Ajuntament de Santa Susana ha informat que tots els centres educatius romanen tancats, han de dur a terme, diu, treballs de neteja, garantir els accessos. S'ha tancat també el sindicat, també tota la zona esportiva de Santa Susana, i també recordem que han patit greus afectacions alguns hotels i també alguns negocis de la zona comercial. També a Malgrat de Mar, afectacions importants en alguns hotels, també en alguns aparcaments, de ben segur que ho haureu vist per televisió, i hi ha imatges que no s'han vist, però podem donar fe que hi ha hotels, doncs, amb els baixos, amb els sòtans, diguem-ne, doncs, completament inundats, amb afectacions tan importants com, per exemple, un parell d'hotels que ens han assegurat que no disposen de cuina, amb l'afectació econòmica també que pot tenir, doncs, aquesta situació. També, per exemple, destacar l'Hospital de Blanes, que va quedar també ahir molt afectat a la seva planta baixa, avui ja està operatiu. Això va implicar, doncs, també derivar pacients, per exemple, cap a l'Hospital de Calella. Veiem encara moltes rieres plenes, una d'elles és, insistim, la de Santa Susana, que va ser una de les rieres que va patir també més l'embestida de l'aigua. Per no parlar del que ens trobarem quan anem, diguem-ne, Mont Negre amunt, les afectacions que trobarem a nivell, doncs, de camins, corriols, accessos, etc. I això, doncs, seran repercussions que descobrirem, podríem dir, aquests propers dies. I ja, doncs, també deixeu-me dir que tant és així que les portades de tots els diaris avui reflecteixen Pineda. Per tant, imagineu-vos de què estem parlant quan estem parlant doncs, de que les portades dels diaris reflecteixen Pineda. I també doncs, destacar la mobilitat. Rodalies no té servei. Per tant, hi ha servei per carretera entre Maçanet-Massanes i Arenys. I, a més, hi ha altres afectacions. Per exemple, afectacions que impliquen que els trens a partir d'Arenys sí que van cap a Barcelona, però no arriben a Plaça de Catalunya. Per tant, van fins al Passeig de Gràcia, això implica doncs, canvis en la circulació.
1: Amb l'experiència que tenim, sempre donem els missatges també de Rodalies amb cautela. El que sí que, segons fonts de Rodalies d'ara fa 7 minuts, el servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar sí que funciona. El que sí que podria ser que es saltés alguna estació si hi ha inundacions, però segons RU Rodalies, servei de tren entre Hospitalet, Barcelona fins a Arenys i entre Arenys de Mar i Maçanet, segons Rodalies, segons tenim habilitat un servei alternatiu per carretera. Tot això també està provocant doncs, que molta gent hagi d'agafar el cotxe avui. Vull dir que és una situació que greuja doncs, el fet que ahir també, recordem, van caure moltes deixalles branques a tot el tram de l'Alt Maresme, tot aquest tram afectat també, òbviament, les vies.
0: I a aquesta hora doncs, que tenim aquestes pluges, deixeu-me demanar doncs, novament precaució perquè dono fe que transitar per molts carrers de Pineda doncs, és, jo m'atreveixo a dir, perillós. Hi ha molt de fang, hi ha situacions de perill real de caure, de patir una caiguda, patir conseqüències arran d'una caiguda per persones de qualsevol edat, per tant la gent doncs, més delicada per dir-ho així, vaja, hauríem de fer aquesta crida doncs, a ser avui molt, molt curosos en aquest sentit i per tant no travessar zones que siguin perilloses. Hi ha voreres que avui rellisquen, hi ha passos de vianants que rellisquen de forma extraordinària, hi ha carrers molt afectats i per tant insistim en que caldria doncs no sortir al carrer si no és estrictament necessari per a aquelles persones doncs, que estan més delicades o que poden tenir conseqüències si cauen. I lògicament, deixeu-me dir també doncs, que tot i que el mar ha anat baixant d'intensitat la seva virulència, doncs no ha sigut un temporal de mar. Ahir hi havia gent que ens preguntava, i el mar què? Dic, no, és que no ha estat un temporal de mar, ha estat un temporal de pluja d'unes condicions molt diferents per dir-ho així, de la que estem acostumats, no?
1: Sí que hi ha alguna entrada que s'ha emportat sorra, òbviament que això ho veureu, i algun tram que està més afectat, però no ha estat un temporal de mar, era inundacions per pluja.
0: I després hi haurà afectacions també a nivell doncs, de l'àmbit municipal, no? El propi Ajuntament haurà de fer front a tot un seguit de qüestions que són també importants, per exemple, el que significarà arreglar moltes baixa molts espais, però per exemple, per no parlar dels contenidors
1: que estan surant,
0: que estan surant
1: al mar. Sí, jo he vist també anem a buscar, faig una crida ciutadana que anem a buscar que si un contenidor s'ha anat al mar anem a buscar el més proper, no deixem les escombraries a les papereres, perquè jo avui el que he vist a Santiago Rusiñol i Consolat de Mar en aquella zona que m'ha cridat l'atenció és que com que han anat cap a mar alguns contenidors algú deixava les escombraries, ja estaven les papereres, que són per papers, plenes de bosses d'escombraries. Són aquelles situacions que dius que tots podem posar un granet de sorra de la nostra part, perquè realment hi ha coses que costen poc.
0: I ja per últim doncs, unes imatges també de la Riera de Pineda, de com ha quedat i donen fe de la dificultat que hi haurà doncs, per fer la recerca d'aquesta persona que resta desapareguda. Una riera que més enllà doncs, del que ha patit ja doncs, ha quedat, per dir-ho així, deixeu-me dir aquesta expressió, desballestada. Hi ha, no sé si dir milers o milions de canyes que s'han abocat perquè la llera de la riera ha anat catxant, que es diu, ha anat caient sobre si mateixa, per dir-ho així, i per tant totes les canyes dels laterals doncs, han acabat abocant-se a la mateixa llera de la riera, per tant, doncs, vaja, Déu no vulgui que tinguem nous aiguats perquè tornarien a crear una catàstrofe.
1: Si us sembla, som a temps encara, a les 9 recopilarem tota la informació, però d'escoltar testimonis, ahir parlàvem amb en Joan, que perquè us feu la idea, casa seva per un cantó s'entra des del carrer Riera, des de la carretera, i per l'altre cantó és Pompeu Fabra, i és una persona, un home, doncs, que amb tota la seva família també van patir aquest ensurt. La mare viu a la planta baixa i la mare és gran i van haver de pujar-la a dalt. També doncs escoltem-lo, el que parlàvem amb ell ahir amb en Joan.
4: Joan, que ens explicaven que la situació aquí que heu viscut a casa, aquí al carrer Pompeu Fabra, ha estat molt complicada.
5: Sí, molt complicada, perquè de cop i volta ha rebentat la porta del carrer Riera i, clar, l'aigua ha entrat de cop i ha sortit per la Pompeu Fabra. Sí, ha sigut com una aigua molt acumulada i de cop i volta pues, ha rebentat la porta i l'aigua ha entrat i s'ha omplert tot el que és l'entrada, el menjador i les habitacions a una alçada de 2 metres d'alçada, d'1 metre i mig a 2 metres d'alçada.
4: Aquí heu hagut de pujar una persona gran, no sé si és la teva mare.
5: Sí,
4: la meva mare. I com està?
5: Bé, està bé, ara se l'han portat cap a casa meva, perquè, clar, el meu germà l'ha tingut que treure de l'habitació que estava baix i l'ha pujat cap al primer pis, que és on s'han quedat, mentre l'aigua entrava i sortia per una altra banda. Però bé, està bé, està bé.
4: Esteu bé, esteu bé tots.
5: Sí, sí, sí.
4: També aquí veiem veïns ajudant-vos.
5: El 100%, per el que és la casa, però de nivell personal no podem dir res, estem bé.
4: Molt bé, doncs almenys una bona notícia dintre de tot aquest desgràcia i això. Sí. Val, Joan. Doncs gràcies.
1: El testimoni del Joan, similar doncs, a tots els seus veïns del carrer Riera, i ja parlàvem amb ell quan ja estava una mica tranquil, diguem, perquè la mare estava bé i havia passat l'ensurt gros i estaven netejant. També vam passar per carrer Bartomeu, ja, a veure, el que dèiem, molts establiments comercials molt afectats a molts indrets de Pineda, i un exemple, doncs, els comerciants del carrer Bartomeu.
6: Ha entrat com aigua i fang, amb molt de fang. Fixa't que aquí al terra hi ha com 2 dits de fang i no ens hi havíem trobat mai, potser així. Bé, intentant netejar-ho tot el més ràpid possible perquè no afecti els mobles de fusta el més aviat. Ah, ja. Però bé, fins aquí bé.
7: Una situació excepcional, eh?
6: Totalment, totalment. Sí, ha sigut totalment sorpresa. No... Vaja, sorpresa en el sentit que no... hi ha hagut, jo que sé, el Glòria i així, i no. I aquesta vegada s'hi ha tocat més aquí.
8: Pues, bueno, s'ha negat fins a l'ascensor i després el pàrquing està... jo què sé, pues, 2 pams d'aigua fins a mitja camp, i haurà de venir una cuba, suposo,
7: sí,
8: perquè no hi ha sortit.
7: Està tot
8: el carrer igual.
9: Sí, no s'entrava aigua també aquí, era com una riera.
10: Sí, demasiado, és més de 50 i...
11: Jo ja està aquí.
10: 50 cèntimos o més. Jo ja he estropiado tot el congelador i tot. Però bueno, lo que hay.
12: Aquí fatal, tot inundat, tot ple de fang, com que això d'aquí s'embossa, vols que t'ha fotut tot dintre. Sí, està tot. No havia passat mai.
7: No, tan fort, no ho recordeu així?
13: No, tan fort no. I mira, porto molts anys també aquí i res, eh? Això ha sigut molt, que pugés tanta aigua.
1: Testimonis que podem escoltar com reflex de molts altres que ens esteu escoltant i esteu en les mateixes circumstàncies. Segur, com tots aquests eren comerciants del carrer Bartomeu, estava tot el carrer netejant, però som conscients de que fins a la banda de mar tots els establiments planta baixa estaven netejant, fins a dalt la part on hi ha el concessionari de cotxes Hyundai, em sembla que és que havia entrat l'aigua i un cotxe nou, inclús veiem a la porta, que havia arrossegat l'aigua, havia xocat, havia trencat els vidres, un centre de psicologia que hi ha a la cantonada, just davant, amb els vidres trencats, veiem doncs, destrosses d'aquesta força de l'aigua i d'aquesta aigua que ahir ens deixava més de 260 litres a Pineda, una xifra realment sorprenent, no? Uns veïns i veïnes que, com ens explicava l'alcaldessa, alguns han passat la nit en un hotel, l'Ajuntament els ha facilitat on poder dormir, Pep, les famílies, no? La prioritat, no? I la prioritat d'aquesta recerca que continua amb aquest noi, aquest home desaparegut.
0: Sí, bàsicament hi ha diversos titulars. D'una banda, la desaparició d'una persona no s'ha localitzat encara. Aquest matí es reprendrà la seva cerca. La pluja, el temps d'avui, doncs no ajudarà, sens dubte, a tirar endavant amb comoditat, podríem dir, aquesta cerca. Es farà novament per aire, per terra i per mar. S'activaran dues embarcacions de salvament marítim, també de la Guàrdia Civil, també de Creu Roja, que s'activen. Ahir van veure també la Guàrdia Civil sobre el terreny i també van veure, doncs, bombers i Mossos d'Esquadra. Recordem, s'ha fet una supervisió no només de la riera, sinó també, doncs, de tota la franja marítima. Altres titulars que ens deixen la jornada. Tres famílies que han hagut de passar la nit en un hotel que els ha ofert l'Ajuntament de Pineda. Ahir es va fer una reunió amb els veïns. Destacar que la majoria de veïns van trobar, els més afectats del carrer Riera, van trobar allotjament amb familiars. Som testimonis, per exemple, doncs, d'algunes famílies que els seus propis fills van anar a dormir a cases d'amics, una mica per otorgar també en aquesta mainada, doncs, una certa normalitat, perquè hi ha nens, nenes, que van veure com la seva habitació, doncs, quedava absolutament anegada d'aigua. També destaquem, doncs, que avui l'Ajuntament de Pineda ha explicat que activarà un servei especial de neteja, una neteja que intentarà, doncs, arribar allà on pugui. Lògicament, Pineda té molts quilòmetres de carrers i l'alcaldessa s'ha afanyat a dir, doncs, que es buscarà arribar als llocs més prioritaris, perquè lògicament no es podrà arribar a tot arreu en la jornada d'avui. Destacar també que hi ha veïns que ens han informat que s'han, diguem-ne, organitzat per fer la neteja del seu carrer per facilitar la mobilitat. I també, doncs, destaquem que hi ha serveis que avui quedaran afectats. Sobretot, el que quedarà més afectat avui és Can Comas, en què no pot obrir el seu servei. Els seus treballadors sí que ja han anat a treballar, però podem donar fe també, doncs, que avui es dediquen a netejar els accessos a Can Comas, i Can Comas és un edifici municipal que ha quedat greument afectat. En canvi, serveis socials, que també va resultar, doncs, afectat, avui podrà obrir amb normalitat.
1: Un ampli desplegament per atendre tothom. Hem de parlar de la policia local, amb qui estem en contacte també en tot moment, la brigada municipal, els bombers, Protecció Civil, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, personal de benestar social, que ahir estava també recorrent tots els carrers intentant arribar per atendre i fins i tot repartint aigua, perquè hi havia gent que estava fent a la riera i estava fent neteja, doncs també ajudant a les persones que estaven ajudant i estan una miqueta pendents de tothom, pendents dels transports públics. Molta atenció si us heu de desplaçar. Recordeu que no hi ha trens entre d'Arenys de Mar cap amunt, cap a l'Alt Maresme, fins a Massanet no hi ha trens. Hi ha transport alternatiu, però no sabem també fins a quin volum d'autocars hi ha per substituir el que són els trens. I sobretot, atenció, perquè seguim en alerta. A les 8 del matí, quan començàvem aquest programa especial, rebíem tots els mòbils una alerta. Insistència del nostre home del temps, que no és ni molt menys una situació com la d'ahir, però que hem d'estar òbviament molt atents, perquè les pluges, i ara ho tenim en pantalla al radar, Pep, i estem veient com va cap a dalt, cap a nord,
11: De sud a nord, eh?
0: Sí, i veiem també alguns focus de tempesta que sembla ara estan damunt del mar, però vaja, podríem dir que enfoquen cap a casa nostra. Ja veurem, va una mica per racons, això, per tant veurem si ens acaba tocant o no, però vaja, el nostre home del temps ens venia a dir que és possible que hi hagin quantitats de pluja que puguin caure, d'un litre fins a 20-30, però en cap cas seria el que va caure ahir. Però en qualsevol cas, qualsevol gota de pluja que caigui avui és ploure sobre mullat, i per tant avui justament no ens va bé aquesta pluja. Bé, posarem tot això en borda, tenim moltíssima informació. Intentarem fer titulars de cada cosa per fer-ho entendre al màxim possible.
1: Recordeu que ens podeu seguir en directe per la FM. Recordeu que tenim imatges a les xarxes socials, a Instagram i Facebook. Agrair tota la col·laboració que hem tingut també amb recopilar imatges. Recordar que les emissions, i és una qüestió pràctica, quan hi ha llamps ens afecten a les antenes, a les emissions de FM, però online ens podeu podeu seguir també en directe. Recordar, molts teniu l'aplicació radiopineda.cat, es descarrega una aplicació, o des de la pàgina web ens podeu escoltar, perquè quan hi ha circumstàncies com les d'avui, també Ràdio Pineda es veu afectada, sobretot amb els llamps.
14: Maria Josep Hernández, Pep Basar, moltíssimes gràcies també per aquest amplíssim seguiment, que òbviament avui seguirem posant la màxima atenció a cada hora en punt, als butlletins informatius, i sempre que hi hagi doncs alguna notícia per explicar i compartir amb els oients. Gràcies i bon dia.
0: Molt bon dia.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte plantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
5: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les 10. Notícies.
1: Continua la recerca de la persona desapareguda a la Riera de Pineda. Els serveis d'emergència mantenen activa la recerca de la persona desapareguda que, segons alguns testimonis, hauria estat arrossegada per la Riera de Pineda arran del temporal d'aquest cap de setmana. Els bombers treballen coordinadament amb Salvament Marítim per intentar localitzar aquest jove. Segons un oient, el jove hauria caigut a la Riera a l'alçada del pont de les Creus quan intentava fer una fotografia del cabal d'aigua que baixava per la Riera. Així ho ha explicat a la nostra emissora.
2: Jo tinc una companya que viu al costat de la Riera, però als blocs de pisos aquells que ja viu al cinquet, i la persona aquesta que ha caigut a la Riera, que ella li ha cridat des del balcó de casa seva perquè s'ha pujat a la barana de la Riera, on passen els cotxes, ha pujat a la barana per treure una foto. Es veia amb el mòbil i s'ha caigut a baix. No dic pobret que s'ha quedat, però hi ha molta gent que és molt, molt imprudent, molt.
1: Aquest és el testimoni que ens han fet arribar a Ràdio Pineda. Nosaltres estem a l'expectativa de qualsevol informació veraç al voltant de tot aquest cas. La recerca, de fet, es fa en tot el curs de la Riera, però també a la platja. Hi ha participat un helicòpter, dues embarcacions de salvament, però el temps d'avui no ajuda a fer aquesta recerca. A hores d'ara no s'ha pogut localitzar. El sergent Aranda de la Policia Local de Pineda ha explicat a la nostra emissora que ha estat una tasca prioritària en tots els cossos de seguretat i de salvament.
3: La zona més danyada a la Nacional Doc, totes les cases que hi ha davant de la Hyundai, que eren cases, són cases baixes i els hi ha entrat molta aigua, allà necessitarem ajuda. I la Riera d'Andor Sabinyal, doncs s'han portat diversos vehicles, alguns estan a sota el pont del Taurus i un altre en tenim a l'alçada de la depuradora, en tenim un altre. Un veí de... diguéssim, que viu a prop del pont de les Creus, doncs assegura haver vist com una persona queia a la Riera en aquell punt. Una persona que estava mirant, gravant o mirant la Riera i ha caigut a l'aigua.
1: L'alcaldessa Sílvia Biosca ha confirmat que s'han reprès les tasques de recerca, però no consta cap denúncia per desaparició. Els equips d'emergència continuen pentinant la zona en busca de qualsevol indici. Un temporal, recordem-ho, que ha deixat un balanç tràgic arreu del país. Dues víctimes mortals, un home de 75 anys a Tordera, després que li caigués un mur al sobre al càmping on residia. Una segona víctima a Montornès del Vallès, localitzada en un aparcament inundat. Recordem, a molts punts de Catalunya s'han registrat acumulacions excepcionals d'aigua. El temporal ha provocat crescudes sobtades de rius i rieres i moltes inundacions, esllavissades o greus afectacions a la mobilitat. Ara fem un repàs ràpid d'algunes afectacions. Afectacions importants a Santa Susanna, també. Al pavelló d'esports, escoles. Avui no hi ha escola. Afectacions a molts carrers. Zona hotelera, també la zona comercial i carretera. El pas per a vehicles al camí de la via també ha quedat completament inundat. A Palafolls, l'afectació més important ha estat la biblioteca, que s'ha inundat completament en unes imatges virals als mitjans de comunicació. A Malgrat de Mar, afectacions importants en molts vehicles aparcats que han quedat sota l'aigua. També hi ha hotels molt afectats a les seves plantes soterrades. A Calella, afectacions que no han estat tan importants perquè la pluja ha estat menor. Afectacions importants a les zones de muntanya, camins greument afectats, esllavissades a tot el Montnegre, accessos tancats per arribar fins a Orsavinyà o també Sant Pere de Riu, entre molts punts de la serralada. Va quedar afectat també l'Hospital de Blanes, però ja ha pogut reprendre l'activitat. I també avui hi ha afectacions a la mobilitat, recordem, a Rodalia, servei alternatiu per carretera entre Arenys i Maçanet-Massanes. De tot això en parlem avui en diferents butlletins informatius. Tota la informació també la trobareu avui amb tot detall a radiopineda.cat. És tot, com sabeu, tota la informació també a cada hora en punt.

Un quart d'onze al matí, avui molt pendents del temps i també de les afectacions de les inundacions a Pineda. Seguim ara amb Taylor Swift i molta més música per acompanyar-te avui dilluns.

0: Fem aquest flash informatiu per avisar-vos que l'alerta que coneixíem a primera hora d'aquest matí ha passat a ser alerta vermella, novament per pluges torrencials al Maresme i 7 comarques més. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta, com dèiem, als telèfons mòbils. Ho hem sentit en directe. Hi ha un nou avís i al Maresme, atenció, una comarca especialment sensible als aiguats sobtats per la presència de nombroses rieres, les autoritats han insistit en la necessitat de seguir les indicacions de seguretat i mantenir-se informats de l'evolució meteorològica. En cas de situacions de risc o emergència, es recorda que cal trucar al telèfon 112. En el cas de Pineda, també es pot contactar amb la policia local de Pineda. La crida que se'ns fa és que sigui per veritables situacions de risc davant d'aquesta alerta, nova alerta vermella per pluges, un avís que s'ha activat després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi elevat el nivell de perill per intensitat de pluja amb una previsió que podria superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Recordem les recomanacions. Protecció Civil recomana evitar desplaçaments que no siguin necessaris, extremar la prudència, especialment a prop de les rieres, molta prudència. També es demana no accedir a soterranis ni zones inundables i refugiar-se en plantes superiors dels edificis si es produeixen inundacions. Les previsions apunten que les precipitacions, atenció, puguin ser novament molt intenses en alguns moments. Per tant, des de Ràdio Pineda seguim atents a aquesta situació en directe aquest matí de dilluns. Recordeu, nova alerta vermella per pluges torrencials al Maresme i 7 comarques més, que són l'Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, La Selva i, com us dèiem, a la nostra comarca, al Maresme. I en aquest flash informatiu ja us podem explicar que Pedro Sánchez ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al 29 de novembre, després que el Congrés hagi rebutjat els dos decrets d'habitatge impulsats pel govern espanyol. Si ahir ja planava aquesta notícia, ara aquest matí s'acaba de confirmar la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al 29 de novembre. Seguim atents des de Ràdio Pineda de l'actualitat i especialment a aquesta activació de la nova alerta vermella per pluges torrencials que arriben al Maresme.
1: Ràdio Pineda.
2: Ah, yeah, ladies and gentlemen, this is the 101 whistle.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.

0: Són les 11. Notícies.
1: L'actualitat informativa passa per dues qüestions. La primera, òbviament, l'activació d'aquesta nova alerta vermella per pluges torrencials i també la informació a conseqüència encara dels efectes de les inundacions d'ahir a Pineda. Tenim en compte que s'activa aquesta nova alerta i que continua la recerca d'una persona desapareguda. Però avui l'actualitat també passa per la convocatòria d'eleccions generals anticipades que ha anunciat aquest matí Pedro Sánchez per al dia 29 de novembre. S'activa una nova alerta vermella per pluges torrencials al Maresme i 7 comarques més. A més del Maresme, hi ha la Selva, el Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i el Penedès. Al Maresme, les autoritats insisteixen en la necessitat de seguir les indicacions de seguretat i mantenir-se informats de l'evolució meteorològica. En cas de situació de risc o emergència, es recorda que cal trucar al telèfon 112. L'avís s'ha activat després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi elevat el nivell de perill per intensitat de pluja amb una previsió que podria superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil també recorda evitar desplaçaments innecessaris i extremar la prudència, especialment a prop de les rieres i zones inundables. Mentrestant, continua a Pineda la recerca d'un home desaparegut, una situació també de primeríssima atenció per part de tots els cossos de seguretat i emergències. Continua aquesta recerca que també s'està veient afectada també per totes aquestes alertes meteorològiques que estem rebent aquest matí. També ens volem fixar especialment en empreses, comerços i serveis que estan vivint a Pineda una situació de molta complexitat. I és que hi ha empreses amb destrosses greus a causa de l'aiguat, sobretot a la zona de la carretera, i també al centre les inundacions van afectar tots els comerços amb planta baixa, van estar traient aigua, traient fang, i alguns establiments encara avui dilluns no han obert. Això és el que ens explicaven aquests comerciants, en aquest cas són els del carrer Doctor Bartomeu, ahir diumenge.
2: Ha entrat com aigua i fang, amb molt de fang. Fixa't que aquí al terra hi ha com dos dits de fang i no ens hi havíem trobat mai, potser així. Bé, intentant netejar-ho tot el més ràpid possible perquè no afecti els mobles de fusta el més aviat. Ja. Però bé, fins aquí bé.
3: Una situació excepcional, eh?
2: Totalment, totalment. Sí, ha sigut totalment sorpresa. No... Vaja, sorpresa en el sentit que no hi ha hagut, jo que sé, el Glòria i així, i no, i aquesta vegada s'hi ha tocat més aquí.
4: Pues, bueno, s'ha negat fins a l'ascensor i després el pàrquing està, jo que sé, pues, dos pams d'aigua fins a mitja cap. I haurà de venir a Cuba, suposo,
3: sí,
4: perquè no hi ha sortit.
3: Sí, està
4: tot el carrer igual.
5: Sí, no s'entrava agua també aquí, era com una riera.
6: Sí, demasiado, és més de 50 i... Yo hasta aquí, 50 céntimos o más. Yo he estropeado todo, el congelador, y todo. Pero bueno, lo que hay.
7: Aquí fatal, tot inundat, tot ple de fang. Com que això d'aquí s'embossa, suposo que ho ha fotut tot dintre. Sí, està tot. No havia passat mai.
3: No, tan fort, no la recordeu així?
8: No, tan fort no. I mira, porto molts anys també aquí i res, això ha sigut molt, que pugés tanta aigua.
1: Doncs aquesta és la realitat de les empreses i el comerç de Pineda, en la qual també ens hem volgut fixar, a més doncs, de tota aquesta informació a l'entorn de les persones i famílies afectades. Recordem, tres famílies de Pineda que han hagut de dormir en un hotel que ha facilitat l'Ajuntament, d'altres s'han hagut d'allotjar amb familiars, i estem atents a tota aquesta situació que afecta baixos d'habitatges, habitatges que estan també en planta baixa i, com us expliquem, comerços i empreses. I és notícia també l'anunci de la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre, un anunci que ha fet Pedro Sánchez aquest matí i que també us hem explicat en directe.

0: a Dental Company Pineda, 15% de descompte en l'antologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
5: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 2:15 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Mentre continuem atents en aquesta nova jornada d'alerta meteorològica, les imatges de carrers inundats, baixos negats d'aigua i fang arreu de Pineda, sabem que quedaran molt de temps a la memòria dels veïns i veïnes, però si una paraula va marcar les hores més dures del temporal de diumenge va ser l'angoixa, i una altra va definir la resposta de veïns, veïnes, professionals, va ser solidaritat. Recordem que moltes famílies van veure com l'aigua entrava a casa seva en qüestió de minuts, amb una força capaç de trencar portes, finestres i envans. Algunes persones, especialment gent gran i residents en plantes baixes, van viure moments de gran preocupació mentre l'aigua pujava ràpidament. Tot i la duresa de la situació, tots els veïns i veïnes van reaccionar de manera exemplar i també amb mostres de molta solidaritat. Tres famílies de Pineda han passat la nit en un hotel com a mesura de suport de l'Ajuntament de Pineda. Altres famílies han passat la nit en cases de veïns o amics a l'espera de poder posar ordre a les seves llars que van quedar inundades. I molta gent de Pineda va ser solidària ajudant també persones desconegudes o veïns del carrer. Van ajudar en la neteja, a treure mobles, roba i pertinences. En molts carrers, abans fins i tot de l'arribada dels equips d'emergència, la primera resposta va ser de la ciutadania, demostrant un cop més la capacitat de Pineda per unir-se en moments difícils. En Joan és un veí de Pineda, amb una de les cases més afectades al carrer Riera i que per l'altre costat dona al carrer Pompeu Fabra. Així ho ha explicat a Ràdio Pineda.
1: Sí, molt complicada perquè de cop i volta ha rebentat la porta de la, del carrer Riera i clar, l'aigua ha entrat de cop i ha sortit per la Pompeu Fabra. Sí, ha sigut com una aigua molt acumulada i de cop i volta pues, ha rebentat la porta i l'aigua ha entrat. I s'ha omplert tot el que és l'entrada, el menjador i les habitacions a una alçada de 2 metres d'alçada, d'1,5 metres a 2 metres d'alçada. Clar, el meu germà l'ha tingut que treure de l'habitació que estava baix i l'ha pujat cap al primer pis, que és on s'han quedat, mentre l'aigua entrava i sortia per una altra banda.
0: En Joan fa referència a la seva mare, que estava a la planta baixa i va pujar al pis de dalt. Al costat de la xarxa de suport ciutadà i familiar, als serveis d'emergència desplegats, amb una intensa tasca durant tota la jornada i que, de fet, avui continua per la situació, però ahir era especialment complicada. Policia local, bombers, protecció civil, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i els diferents serveis municipals que estaven treballant per protegir primer de tot les persones i atendre les incidències més urgents, tenint en compte que tot el municipi estava afectat. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que cal destacar el suport també dels veïns i l'angoixa, i s'ha de pensar que l'aiguat hauria pogut tenir conseqüències molt greus i danys a més persones.
2: Avui jo penso que a darrera hora de la nit ja era preocupació, molts dubtes, incerteses, però a les primeres hores, no, que vam aterrar a la zona, no, aquesta desena de cases, que va entrar aigua a totes, però que en alguns casos, no, aquestes 3 o 4 cases en què doncs, es va inundar, és que es va inundar la planta baixa, doncs la planta de nivell de terra, per entendre'ns, doncs, clar, tota era angoixant, no? Aquesta angoixa de dir, ostres, hem tingut sort, no? Encara hem de donar gràcies que podia haver tingut moltes més conseqüències, no? La quantitat d'aigua que aquella, amb la força que aquella, no? Que va trencar portes, vidres, finestres, ho hem vist també en algun comerç, no? Que la força de l'aigua doncs és bestial, és brutal, no? I per tant penso que aquí agrair la feina de tots els veïns i veïnes que es van ajudar també entre ells i la tasca dels serveis d'emergència, no? Que van poder atendre, no? Per ordre d'urgència, això també ho voldria dir, no? Perquè en algun moment doncs es rebien trucades de m'ha començat a entrar aigua a un baix, no? I clar, es deia, bueno, clar, en un baix sí, estan entrant aigua a molts baixos, no? A centenars de baixos de Pineda s'estan atenent les urgències, no? Persones que ara mateix corren perill, no? I per tant, doncs, aquesta primera atenció, tant de bombers, del policia local, com veïns i veïnes, no?, els propis familiars, que van atendre aquestes, sobretot persones grans, que van necessitar ajuda, no?, i que si no arriba a ser aquesta actuació ràpida, no?, perquè depèn de segons, de minuts, doncs, la situació hagués pogut estar molt, molt pitjor, no?
0: I tal com ha dit en l'entrevista d'aquest matí l'alcaldessa Sílvia Biosca, recorda a tothom que seguim en alerta per pluges torrencials i també recordar aquestes recomanacions, sobretot evitar desplaçaments innecessaris i extremar la prudència durant aquesta jornada.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Avui és un dilluns de moltíssima informació. D'una banda, a Pineda, encara paint les conseqüències davant de l'emergència creada pel fort temporal. Ara en parlarem. També de la recerca de la persona desapareguda a la riera de Pineda arran justament d'aquests temporals. I això s'hi suma també una notícia que hem conegut aquest matí. El president espanyol Pedro Sánchez avança les eleccions generals el dia 29 de novembre. Per tant, tres notícies molt destacades avui al nostre butlletí informatiu. Comencem de forma breu justament per aquesta notícia. És d'abast general, però és també la més recent. Pedro Sánchez avança les eleccions el diumenge 29 de novembre. Ho ha comunicat el rei i avui mateix el Consell de Ministres aprova formalment la dissolució de les Corts i, per tant, la convocatòria electoral. El president espanyol dona per acabada la legislatura. Diu que l'habitatge serà el principal eix de la futura campanya electoral. La campanya començarà el dia 13 de novembre. Les eleccions, insistim, seran el 29 de novembre. En parlarem, lògicament, en altres butlletins informatius. Com us dèiem, a Pineda encara s'ha llevat avui amb les greus conseqüències de l'aiguat del cap de setmana, la nit i matinada de dissabte a diumenge, que ha deixat destrosses importants. Ara ho repassem tot seguit. Destaquem també que l'altre focus d'atenció és la recerca de la persona desapareguda a la riera de Pineda. Els serveis d'emergència mantenen activada la recerca d'aquesta persona desapareguda que, segons diversos testimonis, hauria estat arrossegada per la riera de Pineda arran del temporal. Els bombers treballen coordinadament amb Salvament Marítim per intentar localitzar aquest jove. La recerca es fa en tot el curs de la riera, però també a la platja, on va participar-hi un helicòpter, també embarcacions de salvament. A hores d'ara, com diem, no s'ha pogut localitzar. El sergent Aranda, de la policia local de Pineda, ha explicat que ha estat una tasca prioritària de tots els cossos de seguretat i també de salvament.
2: La zona més danyada a la Nacional 2, totes les cases que hi ha davant de la Hyundai, que eren cases, són cases baixes i els hi ha entrat molta aigua, allà necessitarem ajuda. I de la riera d'Andorra Vinyal, doncs s'han portat diversos vehicles, alguns estan a sota el pont del Taurus i un altre en tenim a l'alçada de Pobrador, en tenim un altre. Un veí que viu a prop del pont de les Creus, doncs assegura haver vist com una persona queia a la riera en aquell punt. Una persona que estava mirant, gravant o mirant la riera i ha caigut a l'aigua.
1: Segons una oient, segons explicat a Ràdio Pineda, el jove hauria caigut a la riera a l'alçada del pont de les Creus. Segons ha assegurat una veïna, assegura haver vist que intentava fer una fotografia del cabal d'aigua que baixava per la riera quan s'ha precipitat.
3: Jo tinc una companya que viu al costat de la riera, però als blocs de pisos aquells que ja viu al cinquet, i la persona aquesta que ha caigut a la riera, que ella li ha cridat des del balcó de casa seva perquè s'ha pujat a la barana de la riera on passen els cotxes, ha pujat a la barana per treure una foto. Es veia amb el mòbil i s'ha caigut a baix. No dic pobret que s'ha quedat, però hi ha molta, molta, molta gent que és molt, molt imprudent, molt.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha confirmat avui a Ràdio Pineda que s'han reprès les tasques de recerca, però no consta cap denúncia per desaparició. Els equips d'emergència, com diem, continuen pentinant la zona en busca de qualsevol indici. Un temporal, per cert, que ha deixat també balanç tràgic arreu del país. Dues víctimes mortals confirmades. Un home de 75 anys a Tordera, al càmping on residia, i també a Montornès del Vallès, una persona que ha estat trobada dins un aparcament inundat. Recordem, acumulacions excepcionals d'aigua a molts punts de Catalunya. També avui hi ha hagut ruixats importants al Vallès. Hi ha hagut també afectacions molt importants. Recordem que s'ha fet també una alerta als mòbils. Al final d'aquest butlletí informatiu parlarem de la previsió del temps. Hi ha hagut afectacions doncs, molt importants a Pineda, però també a tots els pobles de la comarca. A tot això, Pineda ha respost unida davant de l'emergència. L'angoixa d'ahir ha donat pas a la solidaritat entre els veïns. Imatges de carrers inundats, baixos negats d'aigua, molt de fang a tot Pineda quedaran durant molt de temps a la memòria de tothom. Si una paraula ha de marcar les hores més dures, han sigut la paraula angoixa, però també, finalment, la solidaritat. Moltes famílies van veure com l'aigua entrava a casa seva en qüestió de minuts, una gran força que va ser capaç de trencar portes, finestres i envans. Algunes persones, sobretot gent gran o residents a plantes baixes, van viure moments de molta preocupació. Tot i la duresa de la situació, els veïns van reaccionar de forma exemplar. Tres famílies de Pineda han hagut de passar la nit en un hotel amb una mesura de suport de l'Ajuntament de Pineda. Altres famílies han passat la nit en cases de veïns o amics a l'espera de posar ordre a les seves llars. Molta gent de Pineda va ajudar diversos veïns, fins i tot persones que eren desconegudes per les famílies. Van ajudar en la neteja, en treure mobles, roba o pertinences. En molts carrers, fins i tot abans de l'arribada dels equips d'emergència, els primers d'arribar van ser els ciutadans. Per tant, una mostra més de la capacitat d'unir-se en els moments més difícils. Hem parlat amb alguns testimonis. Per exemple, en Joan, un veí de Pineda, una de les cases més afectades al carrer de la Riera i Pompeu Fabra. Ha explicat que van viure moments de molta angoixa, no han patit danys personals, però sí materials. Ho ha perdut tot.
4: Sí, complicada perquè de cop i volta ha rebentat la porta de del carrer Riera i, clar, l'aigua ha entrat de cop i ha sortit per la Pompeu Fabra. Sí, ha sigut com una aigua molt acumulada i de cop i volta pues, ha rebentat la porta i l'aigua ha entrat i s'ha omplert tot el que és l'entrada, el menjador i les habitacions a una alçada de 2 metres d'alçada, d'1,5 metres a 2 metres d'alçada. Clar, el meu germà l'ha tingut que treure de l'habitació que estava baix i l'ha pujat cap al primer pis, que és on s'ha quedat, mentre l'aigua entrava i sortia per una altra banda.
1: La Gemma és un altre testimoni, una veïna que viu al carrer de la Riera. Ha explicat el seu testimoni a la nostra emissora. Ha dit que l'aigua va omplir tota la casa. Just en aquests moments, diu, va donar la veu d'alerta i en pocs instants va rebre l'ajut de veïns i amistats. Assegura que la van ajudar a fer front a una situació d'alarma que va patir la seva família.
5: El meu fill em va aixecar, mama, que està inundada la carretera, que aquests... I quan varen baixar, l'aigua entrava des de l'entrada, les habitacions... Tinc 3 esglaons per sobre, per tant, aquí vaig salvar una miqueta, no? Però era un escàndol, o sigui, res. Eren 20 centímetres d'aigua tota la casa, de la baix. I llavors, directament vaig fer una crida al grup de muntanya, que en formo part. Aquest paral·lelament va donar un avís a la colla de gegants de Pineda, de la colla de gegants també va formar part molta gent del cau, van venir nanos del cau, i a les 9 del matí, és que jo ja tenia 15-18 persones a casa, jo em trobava col·lapsada, van dirigir com fer-ho, com no fer-ho, quins mobles treure. La qüestió és que tothom va col·laborar sense parar, vam desmuntar les habitacions, vam llençar els mobles.
1: Ella ha dit que tots els veïns fan un agraïment a les persones que han ajudat a donar-los suport, a fer front a una situació molt dura. Diu que a nivell familiar han pogut fer nit a casa, però hi ha veïns que trigaran molt de temps a refer-se.
5: Aquella gent, malauradament, no podrà entrar a viure en moltes setmanes, amb sort. I la veritat és que em vaig sentir superagraïda, superafortunada dels amics, dels companys, de la solidaritat del poble, de l'ajuda, de les hores que hi van passar. És una situació que dius, és que no em sento sola, no m'he sentit sola, m'he sentit molt recolzada. I ara a veure què passa amb els seguros, que està molt complicat, i tornar a posar ordre a la casa. Sobretot el meu fill s'ha quedat sense llibres, l'escola ens ha dit que no ens preocupem de res, s'ha quedat sense roba, molts companys van endur tota la roba a rentar a casa seva, està sense sabates, bueno, una mica caòtic tot plegat, però i amb valentia ens en sortirem, i sobretot amb tota aquesta colla de gent que ens ha brindat ajuda incondicionalment.
1: Són alguns testimonis que hem recollit en aquest cas doncs, del sector més afectat potser, on seria el carrer de la Riera, també el carrer de Pompeu Fabra. De fet, empreses, comerços i serveis de Pineda han viscut també una situació de molta complexitat. Empreses amb destrosses a causa de l'aiguat, aparadors amb vidres destrossats, reixes doblegades per l'aigua, cotxes d'un concessionari molt afectats, molts de cotxes també afectats, locals, magatzems, on s'ha perdut tot el material també de treball. A tots els barris de Pineda hi ha hagut inundacions que van afectar comerços també a moltes places. Avui dilluns alguns comerciants no han pogut obrir, d'altres van intentar-ho fer ja ahir a la tarda, però tots estaven molt afectats, han perdut material també i equipaments. Hem recollit també el testimoni d'alguns establiments, per exemple del carrer Doctor Bartomeu, però també d'altres veïns.
6: Ha entrat com aigua i fang, amb molt de fang. Fixa't que aquí al terra hi ha com dos dits de fang i no ens hi havíem trobat mai, potser així. Bé, intentant netejar-ho tot el més ràpid possible perquè no afecti els mobles de fusta el més aviat. Ah, ja. Però bé, fins aquí bé.
7: Una situació excepcional, eh?
6: Totalment, totalment. Sí, ha sigut totalment sorpresa. No... Vaja, sorpresa en el sentit que no... hi ha hagut, jo que sé, el Glòria i així, i no, i aquesta vegada s'hi ha tocat més aquí.
8: Pues, bueno, s'ha negat fins a l'ascensor i després el pàrquing està, jo que sé, pues, dos pams d'aigua fins a mitja camp. I haurà de venir una cuba, suposo, perquè no hi ha sortit.
7: Sí, està
8: tot el carrer igual.
9: Sí, no s'entrava aigua també aquí, era com una riera.
10: Sí, demasiado, és més de 50 i... Yo hasta
11: 50 céntimos o más.
10: Yo he estropeado todo, el congelador, y todo. Pero bueno, lo que hay.
12: Aquí fatal, tot inundat, tot ple de fang. Com que això d'aquí s'embossa, suposo que ho he fotut tot dintre. Sí, està tot. No havia passat mai.
7: No, tan fort, no la recordeu així?
13: No, tan fort no. I mira, porto molts anys també aquí i res, Això ha sigut molt, que pugés tanta aigua.
1: Avui hem entrevistat l'alcaldessa de Pineda. Ha parlat i ha destacat el suport dels veïns, l'angoixa que s'ha viscut, i ha dit que s'ha de pensar que l'aiguat hauria pogut tenir conseqüències molt greus. Per sort, diu, no hi ha danys a les persones d'aquests habitatges.
14: Les primeres hores, no, que vam aterrar a la zona, no, aquesta desena de cases, que va entrar aigua... a totes, però que en alguns casos, no, aquestes 3 o 4 cases en què doncs es va inundar, és que es va inundar la planta baixa, era angoixant, no? Aquesta angoixa de dir, ostres, hem tingut sort, no? Encara hem de donar gràcies que podia haver tingut moltes més conseqüències, no? La quantitat d'aigua que aquella, amb la força que aquella, no? Que va trencar portes, vidres, finestres, ho hem vist també en algun comerç, no? que la força de l'aigua doncs és bestial, és brutal, no? I per tant penso que aquí agrair la feina de tots els veïns i veïnes que es van ajudar també entre ells i la tasca dels serveis d'emergència.
1: Justament fins que es va fer de nit va haver-hi una tasca intensa durant tota la jornada per aconseguir obrir, sobretot, per exemple, la carretera Nacional 2, que va estar tallada durant tot el dia. Policia local, bombers, protecció civil o Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil i diferents serveis municipals que van treballar doncs sense descans. L'objectiu era recuperar la normalitat.
14: No, que vam poder atendre, no, per ordre d'urgència, això també ho voldria dir, no, perquè en algun moment doncs rebien trucades de... M'ha començat a entrar aigua a un baix, no? I clar, es deia, bueno, clar, a un baix sí, estan entrant aigua a molts baixos, no? A centenars de baixos de Pineda s'estan atenent les urgències, no? Persones que ara mateix corren perill.
1: Avui dilluns, l'Ajuntament de Pineda ha activat un dispositiu especial de la brigada municipal, també de tots els serveis de seguretat i neteja, per intentar retirar el fang d'on han pogut. Arbres caiguts, restes acumulades als carrers, que, com diem, ocupa doncs la pràctica totalitat dels carrers de Pineda. Treballs que se centren ara, sobretot, a les zones més afectades, accessos a equipaments o eixos comercials. L'objectiu, recuperar el més aviat possible la vida quotidiana a Pineda. Ho ha explicat l'alcaldessa en aquesta entrevista aquest matí.
14: Avui ja han activat també serveis de reforç a nivell de neteja per sí, intentar recuperar doncs la normalitat l'abans possible. Demanem paciència, sabem que hi ha moltes zones, no, que encara observem doncs que precisen d'aquesta neteja, tant neteja i de jardineria també, perquè hi ha arbres doncs que han caigut, allavisades per atendre, doncs cotxes que encara poden estar per retirar, i per tant doncs ara toca fer aquest reforç de serveis de neteja perquè ens puguin ajudar a tots plegats a recuperar aquesta volguda normalitat, no? Que al final tots els que és el que volem tots, no? I totes que són la normalitat l'abans possible.
1: L'alcaldessa també ha volgut traslladar un missatge de reconeixement a les persones que han ajudat durant l'emergència, ha parlat dels professionals, però també dels voluntaris, de la gent del poble, que de forma espontània van sortir al carrer per donar suport als seus veïns. I recordem un temporal que ha deixat també un balanç tràgic arreu del país. Ho dèiem, dues persones que han mort, un home de 75 anys a Tordera, un altre a Montornès del Vallès, però també esllavissades i greus afectacions de la mobilitat que s'han allargat també durant la jornada d'avui. Afectacions importants també a Santa Susanna, al pavelló d'esports i escoles on avui no hi ha hagut jornada escolar. Afectacions importants a carrers, la zona hotelera, la carretera o la zona comercial. El pas de vehicles el camí de la via també ha quedat completament inundat. A Palafolls, l'afectació més important ha estat la biblioteca, que s'ha inundat completament amb unes imatges que s'han fet virals als mitjans de comunicació. A Malgrat de Mar, afectacions també molt importants, tot i que ha plogut menys. Molts vehicles aparcats que han quedat sota l'aigua. També hotels molt afectats a les plantes soterrades. A Calella, afectacions que han estat menors, sobretot perquè la pluja també ha estat menor. Afectacions molt importants en zones de muntanya, amb camins greument afectats, allavissades a tot el Montnegre, també a Can Carreres. Accessos tancats en alguns punts per arribar fins a Orsavinyà, també a Sant Pere de Riu, entre molts punts de la serralada. Ha quedat també afectat l'Hospital de Blanes, però ja ha pogut reprendre l'activitat. Com diem, les afectacions són múltiples i n'hi ha a tot arreu. Per cert, que Rodalies també ha fet avui un servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes, però també s'ha arribat a aturar completament en tota la seva línia. Per tant, us recomanem que us informeu a través dels canals oficials per conèixer si hi ha o no servei de Rodalies. I mentrestant, avui doncs, s'ha tornat a activar una altra alerta vermella per pluges torrencials. Aquesta alerta s'ha activat al Maresme, també a altres comarques catalanes, i de fet hi ha hagut afectacions sobretot a les comarques dels Vallesos, afectacions doncs, que han estat també importants en diverses poblacions, amb registres de pluja també doncs, molt importants en molts punts de Catalunya. Com diem, s'ha activat també l'alerta en comarques com ara el Maresme, però aquí no ha plogut tant. Ara volem saber quin temps ens espera. Jordi Pérez, bona tarda. Jordi, bona tarda. Bé, doncs no tenim en Jordi Pérez, el busquem i en uns instants us oferim aquesta informació del temps que avui, lògicament, és especialment rellevant.

0: Ara sí que sembla que podem tenir ja la connexió amb Jordi Pérez. Jordi Pérez, ara sí, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bé, teníem un problema amb la línia telefònica i, per tant, doncs, hem hagut d'esperar aquesta trucada. Jordi, què ens espera?
1: Bé, ens espera doncs, que aquesta inestabilitat que ens ha arribat de matinada, matí, mig matí, cap a l'àrea de Barcelona, doncs, lentament s'està retirant cap a Girona i mar endins. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, perquè això tampoc estava, podem dir, del tot previst. Els models se'ls està escapant tota aquesta situació perquè Déu-n'hi-do les tempestes que s'ha format en el mar Balear, que de forma local doncs, han tocat terra ferma, que amb el Vallès, aquests 70, 80, 90 litres, són xàfecs estàtics, locals, això sí, Granollers, tenen un registre bastant avoltat, també l'àrea de Barcelona, també ens deien, quina ratxa que porta l'àrea metropolitana de Barcelona, també de 60, 80, 100 litres en alguns observatoris, això és un aiguat descomunal, però tenen una ratxa que ja porta dies i els està tocant la grossa, almenys amb el tema de les pluges. Aquí estaven pendents, sonar les alertes una mica, perquè evidentment el radar així ho reflectia, perquè s'apreciava doncs, intensitats elevades de precipitació, avançava tot molt lent, també venien de mar, per tant, també els alertes era concorde el que es veia al radar. Però bé, cap al migdia, hem vist que una negró que s'acostava de mar en terra i boah, ja deia, ai, que tornava a fer un bon patac d'aigua, perquè venia una negró de mar que feia una mica imposava, Per sort, no ha passat d'aquí, ha fet un xàfec moderat, però després s'ha amortiguat una mica, i hem fet doncs, entre 8 i 10 litres aproximadament. Ara la pluja, doncs, en aquesta hora de primeres hores de la tarda, és molt pausada, tenim núvols abundants i va plovent de tant en tant, però molt dèbilment. Anirà a la baixa tot plegat. Tot això es va retirant cap al nord-est, per tant, cels ennuvolats avui. No descartem que a partir de la tarda vespre es puguin reproduir alguns ruixats pel nord, cap al nord, zones de Pirineu, Prepirineu i potser comarques de Girona, del nord-est. Ara aquí amb algun ruixat local, però el plat fora, les tapetes fortes, s'estan retirant mar endins, cap al golf de Lleó, Ligúria. Els vents han anat a la baixa, la mar mica en mica es va tranquil·litzant i l'ambient doncs, és més tardor, però vaja, no fa fred, perquè però sí que l'ambient és molt, molt humit. Demà entra en escena una dana a l'Atlàntic, a Portugal, s'acostarà cap a l'interior peninsular, llançarà diverses línies d'inestabilitat. Això vol dir que per moments hi haurà xàfecs que avançaran de sud-oest a nord-est, entrant per Lleida, Tarragona, avançant cap a les de Barcelona i Girona, però locals. No seran una situació general de grans pluges ni tampoc d'extensió. Però sí que amb el pas de la jornada doncs tindrem nuvolositat variable, algunes clarianes, també núvols, i de forma local doncs, es formin nuvolades i puguin deixar doncs, algun ruixat o tempesta. Potser de cara a la tarda vespre, això demà tot això hem d'anar actualitzant, no és fàcil, Demà actualitzarem que potser a la tarda, vespre, nit, sí que es podia configurar doncs, una línia més activa de pluges, fins i tot de tempestes, que podria escombrar, no sabem si la costa, zones prelitorals, o potser quedarà dintre mar, però vaja, haurem d'estar a l'aguait perquè podríem arribar doncs, a alguna línia més activa amb ruixats i tronades. Evidentment, per allà on

0: frescot, no fred, però farà ambient de tardor. I després estabilitat, cada dissabte i diumenge, domini del sol, a l'igual que inicis de la setmana que ve, sembla que tindríem un període d'estabilitat atmosfèrica. Per tant, Beb i oients, aviam els litres d'avui, per sort pluja moderada, 8, 10, 12 litres, ara que descansi una mica la pluja, a veure si ens refem una mica, almenys Pineda de l'Alt Maresme, de l'aiguat descomunal que vam tenir el diumenge, i a veure demà, dimecres i jo, amb aquest xava, aquesta tempesta, que anirem actualitzant, a veure cap on acaben patant. En algun indret o un altre, de nou, les tempestes poden deixar doncs, també un munt de litres. Bé, de moment això és tot.
1: Sí, Jordi, molt breument, dimecres i dijous, pluges que, insistim, poden tornar a caure al Maresme?
0: Sí, de tant demà dimarts com dimecres, sí, hi haurà localment, veurem algun ruixat a la tempesta de porta, hem d'estar a l'aguait, però res a veure amb l'1 de diumenge, res a veure amb l'1 de diumenge. Diumenge, situació excepcional, no és aquesta situació, però sí que sí, pot haver tempestes fortes, perquè tenim condicions favorables, el mar calent, estem a l'octubre, clar que poden deixar un munt de litres, però de forma local, no amb aquesta extensió que va afectar moltes àrees de Barcelona i Girona el diumenge. No, la situació és diferent.
1: Sí, sí. Però en qualsevol cas, si plou, doncs tornarem a tenir l'aigua al cor, sobretot per aquelles persones que han patit les conseqüències, que són moltes.
0: Sí. I Pep, ja per acabar, ja sé que ho has dit, recomanem molta precaució transitar pel poble, tant als bicis, patinets, motos i a peu. És molt perillós transitar per Pineda. Hi ha un lloc fi que això és perillosíssim. Hi pot haver relliscades i la patacada que t'endús és descomunal, eh? Molta precaució, insistim, amb el trànsit, perquè està Pineda amb aquest fangueig finet, està humit i la relliscada és facilíssim de que es presenti. Molta precaució, insistim, al transitar els propers dies per Pineda, perquè ja fa per tots l'arreu, i ho volem dir, i demà ho tornarem a repetir. No volem que ningú tingui una caiguda absurda i es trenqui una cama, un braç o el que sigui, perquè és molt perillós.
1: No, fas bé de dir-ho, ho hem comentat, però també està bé de dir-ho, que és veritat que hi ha situacions de perill, sobretot persones més delicades, doncs que lògicament poden patir les conseqüències d'una caiguda. Per tant, és veritat que voreres, que de vegades rellisquen algun pas de vianants, cal parar molta atenció a aquesta situació. No ens confiem perquè, com ho dèiem, hi ha molt de fang als carrers, molt de sorreta fina, com dius, i per tant això doncs, moltes vegades ens pot fer confiar. És una recomanació també interessant aquesta, Jordi.
0: Caminar segur, no voler córrer, no voler fer bruscos, perquè diguéssim que la relliscada està garantida, és molt perillós.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Jordi, gràcies i molt bon dia, molt bona tarda i fins demà.
0: Molt bona tarda, fins demà.
1: Són notícies que ens deixa aquest dilluns. Sabem que és un dilluns doncs, amb molta informació. Ho anem seguint també a través de radiopineda.cat i trobareu tota la informació també a través de xarxes socials. Doncs així acabem. És tot gràcies per la vostra atenció.

0: Són les dues. Notícies.
1: Avui és un dilluns carregat d'informació. D'una banda, a Pineda encara les conseqüències que arrosseguem del passat temporal del cap de setmana. I també, justament, hem de parlar de la convocatòria d'eleccions generals pel dia 29 de novembre. Anem per parts i expliquem aquestes notícies. D'una banda, comencem destacant que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia la convocatòria d'eleccions. Serà el dia 29 de novembre. Sánchez ha explicat que va comunicar la seva decisió al rei aquest cap de setmana i avui mateix ho ha fet públic. Continua la recerca de la persona desapareguda a la Riera de Pineda. Els serveis d'emergència mantenen activa la recerca d'aquesta persona desapareguda. Segons alguns testimonis, va ser arrossegada per la Riera de Pineda arran del temporal del cap de setmana, un dispositiu que ja es va activar ahir diumenge. Temporal que també ha deixat un balanç tràgic arreu del país. Recordem, dues víctimes mortals i també afectacions importants als pobles de la comarca. Pineda va ser un dels pobles de tot Catalunya on més va ploure, 260 litres per metre quadrat. I avui és el dia de fer un repàs de tot el que va passar ahir. Pineda va respondre unida davant de l'emergència. L'angoixa ha donat pas a la solidaritat entre els veïns. Moltes famílies van veure com l'aigua entrava a casa seva en qüestió de minuts. Una força capaç de trencar portes, finestres i envans. Algunes persones, sobretot gent gran i residents de plantes baixes, van viure moments de gran preocupació mentre l'aigua pujava ràpidament. Un fenomen que va ser especialment sever a diversos punts de Pineda, però sobretot a l'entorn del carrer de la Riera i també a l'entorn del carrer Pompeu Fabra, entre d'altres. Ràdio Pineda ha recollit també alguns testimonis que ens expliquen com van viure aquesta situació. Molta gent de Pineda va ajudar els veïns, fins i tot de persones prou desconegudes per les famílies. Van ajudar ahir en la neteja, en treure mobles, roba i pertinences. A tot això, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit ara que cal destacar el suport dels veïns, l'angoixa, i s'ha de pensar, diu, que l'aiguat hauria pogut tenir conseqüències molt greus, amb danys importants a les persones. Al costat de la xarxa de suport ciutadà, els serveis d'emergència van desplegar una intensa tasca també durant tota la jornada. Avui dilluns, l'Ajuntament de Pineda ha activat un dispositiu especial de la Brigada Municipal i també dels serveis de neteja per intentar retirar fang, arbres caiguts i restes acumulades a molts carrers, tot i que, segons ha explicat l'alcaldessa de Pineda, no s'ha pogut arribar a tot arreu. Per això, les tasques s'han centrat a les zones més afectades, accessos als equipaments o també eixos comercials. L'alcaldessa de Pineda ha dit a la nostra emissora que l'objectiu és recuperar el més aviat possible la vida quotidiana a Pineda. L'alcaldessa també ha volgut destacar el missatge de reconeixement a les persones que han ajudat durant l'emergència. Ha destacat la feina dels professionals, però també dels voluntaris que van donar suport als seus veïns. Ho hem explicat, empreses, comerços i serveis de Pineda estan vivint una situació encara de molta complexitat. Hi ha empreses amb destrosses importants. En molts barris de Pineda, la seva immensa majoria, hi ha hagut destrosses en comerços, també en alguns habitatges. Molts carrers també han quedat, com diem, afectats per aquests aiguats. A més, avui hi ha hagut també afectacions importants a la xarxa de transports públics, per exemple, a la R1 de Rodalies, que continua patint incidències. Us recomanem que us informeu a través dels canals oficials. I recordem que també avui al matí s'ha tornat a activar una nova alerta vermella per pluges torrencials al Maresme i a 7 comarques més. De mica en mica sembla que s'ha d'anar esvaint el risc de tempestes. No podem baixar la guàrdia. Avui ha estat una altra vegada un dia dominat pel mal temps, la pluja d'anar fent, alguns litres més que s'acumularan aquestes properes hores. La setmana, a més, no acabarà de fer net. Atenció, perquè tot i que tindrem estones de bonança, tant dimecres com també dijous, poden tornar les pluges. Ho seguirem, com sabeu, de ben a prop. Tota la informació a radiopineda.cat.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Són les 3. Notícies.
1: Avui és un dilluns carregat d'informació. D'una banda, Pineda, encara les conseqüències que arrosseguem del passat temporal del cap de setmana. I també, justament, hem de parlar de la convocatòria d'eleccions generals pel dia 29 de novembre. Anem per parts i expliquem aquestes notícies. D'una banda, comencem destacant que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia la convocatòria d'eleccions. Serà el dia 29 de novembre. Sánchez ha explicat que va comunicar la seva decisió al rei aquest cap de setmana i avui mateix ho ha fet públic. Continua la recerca de la persona desapareguda a la Riera de Pineda. Els serveis d'emergència mantenen activa la recerca d'aquesta persona desapareguda. Segons alguns testimonis, va ser arrossegada per la Riera de Pineda arran del temporal del cap de setmana, un dispositiu que ja es va activar ahir diumenge. Temporal que també ha deixat un balanç tràgic arreu del país. Recordem, dues víctimes mortals i també afectacions importants als pobles de la comarca. Pineda va ser un dels pobles de tot Catalunya on més va ploure, 260 litres per metre quadrat. I avui és el dia de fer un repàs de tot el que va passar ahir. Pineda va respondre unida davant de l'emergència. L'angoixa ha donat pas a la solidaritat entre els veïns. Moltes famílies van veure com l'aigua entrava a casa seva en qüestió de minuts. Una força capaç de trencar portes, finestres i envans. Algunes persones, sobretot gent gran i residents de plantes baixes, van viure moments de gran preocupació mentre l'aigua pujava ràpidament. Un fenomen que va ser especialment sever a diversos punts de Pineda, però sobretot a l'entorn del carrer de la Riera i també a l'entorn del carrer Pompeu Fabra, entre d'altres. Ràdio Pineda ha recollit també alguns testimonis que ens expliquen com van viure aquesta situació. Molta gent de Pineda va ajudar els veïns, fins i tot de persones prou desconegudes per les famílies. Van ajudar ahir en la neteja, en treure mobles, roba i pertinences. A tot això, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit ara que cal destacar el suport dels veïns, l'angoixa, i s'ha de pensar, diu, que l'aiguat hauria pogut tenir conseqüències molt greus, amb danys importants a les persones. Al costat de la xarxa de suport ciutadà, els serveis d'emergència van desplegar una intensa tasca també durant tota la jornada. Avui dilluns, l'Ajuntament de Pineda ha activat un dispositiu especial de la brigada municipal i també dels serveis de neteja per intentar retirar fang, arbres caiguts i restes de acumulades a molts carrers, tot i que, segons ha explicat l'alcaldessa de Pineda, no s'ha pogut arribar a tot arreu. Per això, les tasques s'han centrat a les zones més afectades, accessos als equipaments o també eixos comercials. L'alcaldessa de Pineda ha dit a la nostra emissora que l'objectiu és recuperar el més aviat possible la vida quotidiana a Pineda. L'alcaldessa també ha volgut destacar el missatge de reconeixement a les persones que han ajudat durant l'emergència. Ha destacat la feina dels professionals, però també dels voluntaris que van donar suport als seus veïns. Ho hem explicat, empreses, comerços i serveis de Pineda estan vivint una situació encara de molta complexitat. Hi ha empreses amb destrosses importants. En molts barris de Pineda, la seva immensa majoria, hi ha hagut destrosses en comerços, també en alguns habitatges. Molts carrers també han quedat, com diem, afectats per aquests aiguats. A més, avui hi ha hagut també afectacions importants a la xarxa de transports públics, per exemple, a la R1 de Rodalies, que continua patint incidències. Us recomanem que us informeu a través dels canals oficials. I recordem que també avui al matí s'ha tornat a activar una nova alerta vermella per pluges torrencials al Maresme i a 7 comarques més. De mica en mica sembla que s'ha d'anar esvaint el risc de tempestes. No podem baixar la guàrdia. Avui ha estat una altra vegada un dia doncs dominat pel mal temps, la pluja d'anar fent, alguns litres més que s'acumularan doncs aquestes properes hores. La setmana, a més, no acabarà de fer net. Atenció, perquè tot i que tindrem estones de bonança, tant dimecres com també dijous, poden tornar les pluges. Ho seguirem, com sabeu, de ben a prop. Tota la informació a radiopineda.cat.

0: Mentre continuem atents en aquesta nova jornada d'alerta meteorològica, les imatges de carrers inundats, baixos negats d'aigua i fang arreu de Pineda, sabem que quedaran molt de temps a la memòria dels veïns i veïnes, però si una paraula va marcar les hores més dures del temporal de diumenge va ser l'angoixa, i una altra va definir la resposta de veïns, veïnes, professionals, va ser solidaritat. Recordem que moltes famílies van veure com l'aigua entrava a casa seva en qüestió de minuts, amb una força capaç de trencar portes, finestres i envans. Algunes persones, especialment gent gran i residents en plantes baixes, van viure moments de gran preocupació mentre l'aigua pujava ràpidament. En Joan és un veí de Pineda, amb una de les cases més afectades al carrer Riera i que per l'altre costat dona al carrer Pompeu Fabra. Així ho ha explicat a Ràdio Pineda.
1: Sí, complicada perquè de cop i volta ha rebentat la porta de del carrer Riera i, clar, l'aigua ha entrat de cop i ha sortit per el Pompeu Fabra. Sí, ha sigut com una aigua molt acumulada i de cop i volta ha rebentat la porta i l'aigua ha entrat i s'ha omplert tot el que és l'entrada, el menjador i les habitacions a una alçada de 2 metres d'alçada, d'1,5 metres a 2 metres d'alçada. Clar, el meu germà l'ha tingut que treure de l'habitació que estava a baix i l'ha pujat cap al primer pis, que és on s'han quedat, mentre l'aigua entrava i sortia per una altra banda.
0: En Joan fa referència a la seva mare, que estava a la planta baixa i va pujar al pis de dalt. Policia local, bombers, protecció civil, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i els diferents serveis municipals que estaven treballant per protegir primer de tot les persones i atendre les incidències més urgents, tenint en compte que tot el municipi estava afectat. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que cal destacar el suport també dels veïns i l'angoixa, i s'ha de pensar que l'aiguat hauria pogut tenir conseqüències molt greus i danys a més persones.
2: Les primeres hores, no, que vam aterrar a la zona, no, aquesta desena de cases, que va entrar aigua a totes, però que en alguns casos, no, aquestes 3 o 4 cases en què, doncs, es va inundar, és que es va inundar la planta baixa, doncs era angoixant, no? Aquesta angoixa de dir, ostres, hem tingut sort, no? Encara hem de donar gràcies que podia haver tingut moltes més conseqüències, no? La quantitat d'aigua que aquella, amb la força que aquella, no? Que va trencar portes, vidres, finestres, ho hem vist també en algun comerç, no? Que la força de l'aigua, doncs, és bestial, és brutal, no? I per tant penso que aquí agrair la feina de tots els veïns i veïnes que es van ajudar també entre ells i la tasca dels serveis d'emergència, no? Que van poder atendre, no? Per ordre d'urgència, això també ho voldria dir, no? Perquè en algun moment, doncs, es rebien trucades de m'ha començat a entrar aigua a un baix, no? I clar, es deia, bueno, clar, a un baix sí, estan entrant aigua a molts baixos, no? A centenars de baixos de Pineda s'estan atenent les urgències, no? Persones que ara mateix corren perill, no? I per tant, doncs, aquesta primera atenció, tant de bombers, del policia local, com veïns i veïnes, no? Els propis familiars que van atendre aquestes, sobretot persones grans que van necessitar ajuda, no? I que si no arriba a ser aquesta actuació ràpida, no? Perquè depèn de segons, de minuts, doncs la situació hagués pogut estar molt, molt pitjor, no?
0: I tal com ha dit en l'entrevista d'aquest matí l'alcaldessa Sílvia Biosca, recorda a tothom que seguim en alerta per pluges torrencials i també recordar aquestes recomanacions, sobretot evitar desplaçaments innecessaris i extremar la prudència durant aquesta jornada.

0: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.

0: Mentre continuem atents en aquesta nova jornada d'alerta meteorològica, les imatges de carrers inundats, baixos negats d'aigua i fang arreu de Pineda, sabem que quedaran molt de temps a la memòria dels veïns i veïnes, però si una paraula va marcar les hores més dures del temporal de diumenge va ser l'angoixa, i una altra va definir la resposta de veïns, veïnes, professionals, va ser solidaritat. Recordem que moltes famílies van veure com l'aigua entrava a casa seva en qüestió de minuts, amb una força capaç de trencar portes, finestres i envans. Algunes persones, especialment gent gran i residents en plantes baixes, van viure moments de gran preocupació mentre l'aigua pujava ràpidament. En Joan és un veí de Pineda, amb una de les cases més afectades al carrer Riera i que per l'altre costat dona al carrer Pompeu Fabra. Així ho ha explicat a Ràdio Pineda.
1: Sí, complicada perquè de cop i volta ha rebentat la porta de la, del carrer Riera i, clar, l'aigua ha entrat de cop i ha sortit per la Pompeu Fabra. Sí, ha sigut com una aigua molt acumulada i de cop i volta pues, ha rebentat la porta i l'aigua ha entrat i s'ha omplert tot el que és l'entrada, el menjador i les habitacions a una alçada de 2 metres d'alçada, un metre i mig, d'un metre i mig a 2 metres d'alçada. Clar, el meu germà l'ha tingut que treure de l'habitació que estava a baix i l'ha pujat cap al primer pis, que és on s'han quedat, mentre l'aigua entrava i sortia per una altra banda.
0: En Joan fa referència a la seva mare, que estava a la planta baixa i va pujar al pis de dalt. Policia local, bombers, protecció civil, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i els diferents serveis municipals que estaven treballant per protegir primer de tot les persones i atendre les incidències més urgents, tenint en compte que tot el municipi estava afectat. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que cal destacar el suport també dels veïns i l'angoixa, i s'ha de pensar que l'aiguat hauria pogut tenir conseqüències molt greus i danys a més persones.
2: Les primeres hores, no, que vam aterrar a la zona, no, aquesta desena de cases, que va entrar aigua a totes, però que en alguns casos, no, aquestes 3 o 4 cases en què doncs, es va inundar la planta baixa, doncs era angoixant, no? Aquesta angoixa de dir, ostres, hem tingut sort, no? Encara hem de donar gràcies que podia haver tingut moltes més conseqüències, no? La quantitat d'aigua que aquella, amb la força que aquella, no? Que va trencar portes, vidres, finestres, ho hem vist també en algun comerç, no? Que la força de l'aigua doncs és bestial, és brutal, no? I per tant penso que aquí agrair la feina de tots els veïns i veïnes que es van ajudar també entre ells i la tasca dels serveis d'emergència, no? Que van poder atendre, no? Per ordre d'urgència, això també ho voldria dir, no? Perquè en algun moment doncs es rebien trucades de m'ha començat a entrar aigua a un baix, no? I clar, es deia, bueno, clar, en un baix sí, estan entrant aigua a molts baixos, no? A centenars de baixos de Pineda s'estan atenent les urgències, no? Persones que ara mateix corren perill, no? I per tant, doncs aquesta primera atenció, tant de bombers, del policia local, com veïns i veïnes, no? Els propis familiars que van atendre aquestes, sobretot persones grans que van necessitar ajuda, no? I que si no arriba a ser aquesta actuació ràpida, no? Perquè depèn de segons, de minuts, doncs la situació hagués pogut estar molt, molt pitjor, no?
0: I tal com ha dit en l'entrevista d'aquest matí l'alcaldessa Sílvia Biosca, recorda a tothom que seguim en alerta per pluges torrencials i també recordar aquestes recomanacions, sobretot evitar desplaçaments innecessaris i extremar la prudència durant aquesta jornada.

Molt bona tarda, família. Com esteu? Això és Hey Soul Sister de Train. Em fa molta il·lusió dir-vos que cada dilluns i dimarts a la tarda, de 5 a 7 de la tarda, estaré aquí davant del micròfon de Ràdio Pineda fent-te una mica més amena a aquestes tardes, sobretot aquests dies tan plujosos. Així que un plaer, sóc en Jaume Casals i ens escoltem fins a les 7 de la tarda.

I segur que t'està sonant aquesta veu de la d'Anna Mena, Petit Toa. Per si no ho sabies, Anna Mena el 2009 va interpretar a la famosíssima i estimadíssima Marisol a una pel·lícula que es va emetre per Antena 3, a Marisol, la pel·lícula. Així que, ja ho saps, una curiositat més. Ja sabem que aquests dies han estat la pluja la gran protagonista. Ha plogut molt, moltíssim. I sabem que per moltes persones no han estat dies fàcils, eh? Però avui també, des d'aquí, Ràdio Pineda, tots aquests dies volem mirar cap endavant. Volem enviar un missatge d'ànim a tot el municipi de Pineda. En moments així és quan més ens hem de cuidar els uns als altres, estar pendents dels nostres veïns i donar un cop de mà a qui ho necessiti. I sobretot, mantenir la calma i la confiança. Perquè, senyores i senyors, després de la tempesta, sempre arriba... Sempre surt el sol. Així que moltíssimes gràcies a tots els veïns que heu fet possible aquesta solidaritat amb tots els altres veïns i des d'aquí a Ràdio Pineda us enviem molts ànims i una abraçada molt forta.

I com bé estàs escoltant, estem a punt d'arribar a 4 minutets abans d'arribar a 4:45 de la tarda i ja saps que aquí a Ràdio Pineda només sonen èxits, eh? Hem escoltat Kiko i Sara, que feia temps que no escoltàvem, la Shakira, Ed Sheeran, Buhos, Banda Neon. Et deixo ara amb Take That de Back for Good. Espero que t'agradi.

Bé, família, estem a 6:15 de la tarda. Per mi és un plaer, com ja us he dit, fa 3/4 d'hora, quan hem començat. És un plaer acompanyar-vos a les tardes de dilluns i dimarts, de 5 a 7, aquí a Ràdio Pineda. Farem un repàs de moltes coses que fèiem fa uns mesets. No sé si us en recordàveu. Hem de repassar qui fa anys avui, hem de repassar quin dia internacional és, però anirem pas a pas. Senyores i senyors, això és Ràdio Pineda. Aquí només sonen èxits de totes les dècades. Així que no, queda't amb nosaltres. Queda't amb nosaltres, que a mi em fas molt feliç i espero que jo a tu també. Això és The Blown Monkeys.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
3: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves. Ràdio Pineda! Ràdio
6: Pineda! Estem a punt d'arribar a les 6 de la tarda i escolta'm una cosa, tant si estàs a casa, com si estàs conduint, com si estàs descansant, gràcies per escoltar-nos, que Ràdio Pineda sempre és una bona garantia de que si estàs escoltant música, sigui música bona.
7: I que aniré sumant errors, que el més
6: i això és Àlex Pérez, Dies Millors.

0: Són les 6. Notícies.
1: Avui és un dilluns carregat d'informació. D'una banda, Pineda, encara les conseqüències que arrosseguem del passat temporal del cap de setmana. I també, justament, hem de parlar de la convocatòria d'eleccions generals pel dia 29 de novembre. Anem per parts i expliquem aquestes notícies. D'una banda, comencem destacant que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia la convocatòria d'eleccions. Serà el dia 29 de novembre. Sánchez ha explicat que va comunicar la seva decisió al rei aquest cap de setmana i avui mateix ho ha fet públic. Continua la recerca de la persona desapareguda a la Riera de Pineda. Els serveis d'emergència mantenen activa la recerca d'aquesta persona desapareguda. Segons alguns testimonis, va ser arrossegada per la Riera de Pineda arran del temporal del cap de setmana, un dispositiu que ja es va activar ahir diumenge. Temporal que també ha deixat un balanç tràgic arreu del país. Recordem, dues víctimes mortals i també afectacions importants als pobles de la comarca. Pineda va ser un dels pobles de tot Catalunya on més va ploure, 260 litres per metre quadrat. I avui és el dia de fer un repàs de tot el que va passar ahir. Pineda va respondre unida davant de l'emergència. L'angoixa ha donat pas a la solidaritat entre els veïns. Moltes famílies van veure com l'aigua entrava a casa seva en qüestió de minuts. Una força capaç de trencar portes, finestres i envans. Algunes persones, sobretot gent gran i residents de plantes baixes, van viure moments de gran preocupació mentre l'aigua pujava ràpidament. Un fenomen que va ser especialment sever a diversos punts de Pineda, però sobretot a l'entorn del carrer de la Riera i també a l'entorn del carrer Pompeu Fabra, entre d'altres. Ràdio Pineda ha recollit també alguns testimonis que ens expliquen com van viure aquesta situació. Molta gent de Pineda va ajudar els veïns, fins i tot de persones prou desconegudes per les famílies. Van ajudar ahir en la neteja, en treure mobles, roba i pertinences. A tot això, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit ara que cal destacar el suport dels veïns, l'angoixa, i s'ha de pensar, diu, que l'aiguat hauria pogut tenir conseqüències molt greus, amb danys importants a les persones. Al costat de la xarxa de suport ciutadà, els serveis d'emergència van desplegar una intensa tasca també durant tota la jornada. Avui dilluns, l'Ajuntament de Pineda ha activat un dispositiu especial de la Brigada Municipal i també dels serveis de neteja per intentar retirar fang, arbres caiguts i restes de acumulades a molts carrers, tot i que, segons ha explicat l'alcaldessa de Pineda, no s'ha pogut arribar a tot arreu. Per això, les tasques s'han centrat a les zones més afectades, accessos als equipaments o també eixos comercials. L'alcaldessa de Pineda ha dit a la nostra emissora que l'objectiu és recuperar el més aviat possible la vida quotidiana a Pineda. L'alcaldessa també ha volgut destacar el missatge de reconeixement a les persones que han ajudat durant l'emergència. Ha destacat la feina dels professionals, però també dels voluntaris que van donar suport als seus veïns. Ho hem explicat, empreses, comerços i serveis de Pineda estan vivint una situació encara de molta complexitat. Hi ha empreses amb destrosses importants. En molts barris de Pineda, la seva immensa majoria, hi ha hagut destrosses en comerços, també en alguns habitatges. Molts carrers també han quedat, com diem, afectats per aquests aiguats. A més, avui hi ha hagut també afectacions importants a la xarxa de transports públics, per exemple, a la R1 de Rodalies, que continua patint incidències. Us recomanem que us informeu a través dels canals oficials. I recordem que també avui al matí s'ha tornat a activar una nova alerta vermella per pluges torrencials al Maresme i a 7 comarques més. De mica en mica sembla que s'ha d'anar esvaint el risc de tempestes. No podem baixar la guàrdia. Avui ha estat una altra vegada un dia dominat pel mal temps, la pluja d'anar fent alguns litres més que s'acumularan aquestes properes hores. La setmana, a més, no acabarà de fer net. Atenció, perquè tot i que tindrem estones de bonança, tant dimecres com també dijous, poden tornar les pluges. Ho seguirem, com sabeu, de ben a prop. Tota la informació a radiopineda.cat.
2: Família, passen 4 minuts de les 6 de la tarda i escolta'm una cosa, si avui és el teu aniversari, Amb aquest BTS de Swim, nosaltres et felicitem, eh? Has de saber que si avui fas anys, comparteixes aniversari amb la nostra Rose més preferida del món mundial, que és la Kate Winslet, de Titanic, l'instagramer i youtuber Wiz Michu, i també el Jesse Eisenberg, el protagonista de la red social, Aura Meves, el protagonista de la red social que feia de Mark Zuckerberg. Així que res, avui dia 5 d'octubre, Mare de Déu, com passa el temps. Moltes, moltes felicitats.

Heu de saber que m'arriben missatges des de les Illes Balears, concretament des de Mallorca, que ens estan escoltant també des de Mallorca. Així que molts petons i moltes abraçades per tota la gent de les Illes.

Això és Alex Warren a Fever Dream. Ràdio Pineda. I escolta'm una cosa, que encara tinc uns segons abans que comenci la veu d'aquesta música. Avui has de saber que és el Dia Mundial de l'Hàbitat. És el Dia Mundial dels i de les docents. És el Dia Mundial de l'Arquitectura. És el Dia Internacional de l'Educació Vial. És el Dia Internacional dels Inquilins. És el Dia Mundial de la Meningitis. El Dia Internacional de la Biblioteca Escolar. Déu-n'hi-do, avui quants dies internacionals i mundials. I per últim, és el Dia Mundial del nostre 007 més estimat, de James Bond.

I ens diu l'Eina Machuca que l'estiu ets tu. Senyores i senyors, si teníeu entrades per anar a veure Oques Grasses avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que sàpigues que s'ha cancel·lat, ja suposo que per l'hora ja ho deu saber, i que les entrades es posposen el dijous dia 8. Així que si avui tenies entrades, no vagis, òbviament, i el dijous

Bé, família, passen dos minuts i passen dos quarts i cinc minuts de sis. Estem a punt de menys arribar a les 7 de la tarda. I jo em despediré, però encara queden moltes cançons. Ara estem amb Talk to You, d'Antor, i després seguirà el Max Navarro amb Inigualable. Espero que t'agradin aquestes cançons. Som-hi!

0: chiquillo.
1: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.

Això ha sigut Craig David. Senyores i senyors, estem a 2 minuts d'arribar a les 7 de la tarda. Jo em començo a despedir. Ha sigut un fantàstic plaer acompanyar-vos avui dilluns. Que ràpid passa el temps quan s'està bé, oi que sí? 2 horetes que han passat volant. Demà més i millor, demà dimarts. Soc en Jaume Casals i ha sigut un plaer acompanyar-te aquesta tarda. Que vagi molt bé el que queda de tarda i sempre encara la tarda-nit que queda amb un somriure. Ens veiem demà. Ens escoltem demà. Adéu, adéu.

0: Són les 7, l'informatiu del vespre.
1: Avui és un dilluns de moltíssima informació. D'una banda, a Pineda, encara paint les conseqüències davant de l'emergència creada pel fort temporal. Ara en parlarem. També de la recerca de la persona desapareguda a la Riera de Pineda arran justament d'aquests temporals. I això s'hi suma també una notícia que hem conegut aquest matí. El president espanyol Pedro Sánchez avança les eleccions generals el dia 29 de novembre. Per tant, tres notícies molt destacades avui al nostre butlletí informatiu. Comencem de forma breu justament per aquesta notícia. És d'abast general, però és també la més recent. Pedro Sánchez avança les eleccions el diumenge 29 de novembre. Ho ha comunicat el rei i avui mateix el Consell de Ministres aprova formalment la dissolució de les Corts i, per tant, la convocatòria electoral. El president espanyol dona per acabada la legislatura. Diu que l'habitatge serà el principal eix de la futura campanya electoral. La campanya començarà el dia 13 de novembre. Les eleccions, insistim, seran el 29 de novembre. En parlarem, lògicament, en altres butlletins informatius. Com us dèiem, a Pineda encara s'ha llevat avui amb les greus conseqüències de l'aiguat del cap de setmana, la nit i matinada de dissabte a diumenge, que ha deixat destrosses importants. Ara ho repassem tot seguit. Destaquem també que l'altre focus d'atenció és la recerca de la persona desapareguda a la Riera de Pineda. Els serveis d'emergència mantenen activada la recerca d'aquesta persona desapareguda que, segons diversos testimonis, hauria estat arrossegada per la Riera de Pineda arran del temporal. Els bombers treballen coordinadament amb Salvament Marítim per intentar localitzar aquest jove. La recerca es fa en tot el curs de la riera, però també a la platja, on va participar-hi un helicòpter, també embarcacions de salvament. A hores d'ara, com diem, no s'ha pogut localitzar. El sergent Aranda, de la policia local de Pineda, ha explicat que ha estat una tasca prioritària de tots els cossos de seguretat i també de salvament.
2: La zona més danyada a la Nacional 2, totes les cases que hi ha davant de la Hyundai, que eren cases, són cases baixes i els hi ha entrat molta aigua, allà necessitarem ajuda. I de la riera d'Andor Sabinyà, doncs s'han portat diversos vehicles, alguns estan a sota el pont del Taurus, i un altre en tenim a l'alçada de la depuradora, en tenim un altre. Un veí que viu a prop del pont de les Creus, doncs assegura haver vist com una persona queia a la riera en aquell punt. Una persona que estava mirant, gravant o mirant la riera i ha caigut a l'aigua.
1: Segons una oient, segons explicat a Ràdio Pineda, el jove hauria caigut a la riera a l'alçada del pont de les Creus. Segons ha assegurat una veïna, assegura haver vist que intentava fer una fotografia del cabal d'aigua que baixava per la riera quan s'ha precipitat.
3: Jo tinc una companya que viu al costat de la riera, però als blocs de pisos aquells que ja viu al cinquet, i la persona aquesta que ha caigut a la riera, que ella li ha cridat des del balcó de casa seva perquè s'ha pujat a la barana de la riera on passen els cotxes, ha pujat a la barana per treure una foto. Es veia amb el mòbil i s'ha caigut a baix. No dic pobret que s'ha quedat, però hi ha molta, molta, molta gent que és molt, molt imprudent, molt.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha confirmat avui a Ràdio Pineda que s'han reprès les tasques de recerca, però no consta cap denúncia per desaparició. Els equips d'emergència, com diem, continuen pentinant la zona en busca de qualsevol indici. Un temporal, per cert, que ha deixat també balanç tràgic arreu del país. Dues víctimes mortals confirmades. Un home de 75 anys a Tordera, al càmping on residia, i també a Montornès del Vallès, una persona que ha estat trobada dins un aparcament inundat. Recordem, acumulacions excepcionals d'aigua a molts punts de Catalunya. També avui hi ha hagut ruixats importants al Vallès. Hi ha hagut també afectacions molt importants. Recordem que s'ha fet també una alerta als mòbils. Al final d'aquest butlletí informatiu parlarem de la previsió del temps. I hi han hagut afectacions doncs, molt importants a Pineda, però també a tots els pobles de la comarca. A tot això, Pineda ha respost unida davant de l'emergència. L'angoixa d'ahir ha donat pas a la solidaritat entre els veïns. Imatges de carrers inundats, baixos negats d'aigua, molt de fang a tot Pineda quedaran durant molt de temps a la memòria de tothom. Si una paraula ha de marcar les hores més dures, han sigut la paraula angoixa, però també, finalment, la solidaritat. Moltes famílies van veure com l'aigua entrava a casa seva en qüestió de minuts, una gran força que va ser capaç de trencar portes, finestres i envans. Algunes persones, sobretot gent gran o residents a plantes baixes, van viure moments de molta preocupació. Tot i la duresa de la situació, els veïns van reaccionar de forma exemplar. Tres famílies de Pineda han hagut de passar la nit en un hotel amb una mesura de suport de l'Ajuntament de Pineda. Altres famílies han passat la nit en cases de veïns o amics a l'espera de posar ordre a les seves llars. Molta gent de Pineda va ajudar diversos veïns, fins i tot persones que eren desconegudes per les famílies. Van ajudar en la neteja, en treure mobles, roba o pertinences. En molts carrers, fins i tot abans de l'arribada dels equips d'emergència, els primers d'arribar van ser els ciutadans. Per tant, una mostra més de la capacitat d'unir-se en els moments més difícils. Hem parlat amb alguns testimonis. Per exemple, en Joan, un veí de Pineda, una de les cases més afectades al carrer de la Riera i Pompeu Fabra. Ha explicat que van viure moments de molta angoixa, no han patit danys personals, però sí materials. Ho ha perdut tot.
4: Sí, molt complicada perquè de cop i volta ha rebentat la porta de del carrer Riera i, clar, l'aigua ha entrat de cop i ha sortit per el Pompeu Fabra. Sí, ha sigut com una aigua molt acumulada i de cop i volta s'ha rebentat la porta i l'aigua ha entrat. I s'ha omplert tot el que és l'entrada, el menjador i les habitacions a una alçada de 2 metres d'alçada, d'un metre i mig, d'un metre i mig a 2 metres d'alçada. Clar, el meu germà l'ha tingut que treure de l'habitació que estava baix i l'ha pujat cap al primer pis, que és on s'ha quedat, mentre l'aigua entrava i sortia per una altra banda.
1: La Gemma és un altre testimoni, una veïna que viu al carrer de la Riera. Ha explicat el seu testimoni a la nostra emissora. Ha dit que l'aigua va omplir tota la casa. Just en aquests moments, diu, va donar la veu d'alerta i en pocs instants va rebre l'ajut de veïns i amistats. Assegura que la van ajudar a fer front a una situació d'alarma que va patir la seva família.
5: El meu fill em va aixecar, mama, que està inundada la carretera, que aquests... I quan varen baixar, l'aigua entrava des de l'entrada, les habitacions... Tinc 3 esglaons per sobre, per tant, aquí vaig salvar una miqueta, no? Però era un escàndol, o sigui, res. Eren 20 centímetres d'aigua tota la casa, de la baix. I llavors, directament vaig fer una crida al grup de muntanya, que en formo part. Aquest paral·lelament va donar un avís a la colla de gegants de Pineda, de la colla de gegants també va formar part molta gent del cau, van venir nanos del cau, i a les 9 del matí, és que jo ja tenia 15-18 persones a casa, jo em trobava col·lapsada, van dirigir com fer-ho, com no fer-ho, quins mobles treure. La qüestió és que tothom va col·laborar sense parar, vam desmuntar les habitacions, vam llençar els mobles.
1: Ella ha dit que tots els veïns fan un agraïment a les persones que han ajudat a donar-los suport, a fer front a una situació molt dura. Diu que a nivell familiar han pogut fer nit a casa, però hi ha veïns que trigaran molt de temps a refer-se.
5: Aquella gent, malauradament, no podrà entrar a viure en moltes setmanes, amb sort. I la veritat és que em vaig sentir superagraïda, superafortunada dels amics, dels companys, de la solidaritat del poble, de l'ajuda, de les hores que hi van passar. És una situació que dius, és que no em sento sola, no m'he sentit sola, m'he sentit molt recolzada. I ara a veure què passa amb els seguros, que està molt complicat, i tornar a posar ordre a la casa. Sobretot el meu fill s'ha quedat sense llibres, l'escola ens ha dit que no ens preocupem de res, s'ha quedat sense roba, molts companys van endur tota la roba a rentar a casa seva, està sense sabates, bueno, una mica caòtic tot plegat, però i amb valentia ens en sortirem, i sobretot amb tota aquesta colla de gent que ens ha brindat ajuda incondicionalment.
1: Són alguns testimonis que hem recollit en aquest cas, doncs, del sector més afectat potser, on seria el carrer de la Riera, i també el carrer de Pompeu Fabra. De fet, empreses, comerços i serveis de Pineda han viscut també una situació de molta complexitat. Empreses amb destrosses a causa de l'aiguat, aparadors amb vidres destrossats, reixes doblegades per l'aigua, cotxes d'un concessionari molt afectats, molts de cotxes també afectats, locals, magatzems, on s'ha perdut tot el material també de treball. A tots els barris de Pineda hi ha hagut inundacions que van afectar comerços també a moltes places. Avui dilluns alguns comerciants no han pogut obrir. D'altres van intentar-ho fer ja ahir a la tarda, però tots estaven molt afectats. Han perdut material també i equipaments. Hem recollit també el testimoni d'alguns establiments, per exemple, del carrer Doctor Bartomeu, però també d'altres veïns.
6: Ha entrat com aigua i fang, amb molt de fang. Fixa't que aquí al terra hi ha com dos dits de fang i no ens hi havíem trobat mai, potser així. Bé, intentant netejar-ho tot el més ràpid possible perquè no afecti els mobles de fusta el més aviat. Ah, ja. Però bé, fins aquí bé.
7: Una situació excepcional, eh?
6: Totalment, totalment. Sí, ha sigut totalment sorpresa. No... Vaja, sorpresa en el sentit que no... hi ha hagut, jo que sé, el Glòria i així, i no. I aquesta vegada s'hi ha tocat més aquí.
8: Pues, bueno, s'ha negat fins a l'ascensor i després el pàrquing està... jo què sé, pues, dos pams d'aigua fins a mitja camp i haurà de venir una cuba, suposo,
7: sí,
8: perquè no hi ha sortit.
7: Tot
8: el carrer igual.
9: Sí, no s'entrava aigua també aquí, era com una riera.
10: Sí, demasiado, es más de 50 y... Yo ya hasta
11: 50 céntimos o más. Yo ya he estropeado todo el congelador, y todo. Pero bueno, lo que hay.
12: Aquí fatal, tot inundat, tot ple de fang, com que això d'aquí s'embossa, suposo que t'ha fotut tot dintre. Sí, està tot. No havia passat mai.
7: No, tan fort no la recordeu, així?
13: No, tan fort no. I mira, porto molts anys també aquí i res, Això ha sigut molt, que pugés tanta aigua.
1: Avui hem entrevistat l'alcaldessa de Pineda. Ha parlat i ha destacat el suport dels veïns, l'angoixa que s'ha viscut i ha dit que s'ha de pensar que l'aiguat hauria pogut tenir conseqüències molt greus. Per sort, diu, no hi ha danys a les persones d'aquests habitatges.
14: Les primeres hores, no, que vam aterrar a la zona, no, aquesta desena de cases, que bé, que va entrar aigua a totes, però que en alguns casos, no, aquestes tres o quatre cases en què doncs es va inundar, és que es va inundar la planta baixa, era angoixant, no? Aquesta angoixa de dir, ostres, hem tingut sort, no? Encara hem de donar gràcies que podia haver tingut moltes més conseqüències, no? La quantitat d'aigua que aquella, amb la força que aquella, no? Que va trencar portes, vidres, finestres, ho hem vist també en algun comerç, no? Que la força de l'aigua doncs és bestial, és brutal, no? I per tant penso que aquí agrair la feina de tots els veïns i veïnes que es van ajudar també entre ells i la tasca dels serveis d'emergència.
1: Justament fins que es va fer de nit va haver-hi una tasca intensa durant tota la jornada per aconseguir obrir, sobretot, per exemple, la carretera Nacional 2, que va estar tallada durant tot el dia. Policia local, bombers, protecció civil o Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil i diferents serveis municipals que van treballar doncs sense descans. L'objectiu era recuperar la normalitat.
14: No, que vam poder atendre, no, per ordre d'urgència, això també ho voldria dir, no, perquè en algun moment doncs es rebien trucades de m'ha començat a entrar aigua a un baix, no? I clar, es deia, bueno, clar, en un baix sí, estan entrant aigua a molts baixos, no? A centenars de baixos de Pineda s'estan atenent les urgències, no? Persones que ara mateix corren perill.
1: Avui dilluns, l'Ajuntament de Pineda ha activat un dispositiu especial de la Brigada Municipal, també de tots els serveis de seguretat i neteja, per intentar retirar el fang d'on han pogut. Arbres caiguts, restes acumulades als carrers, que, com diem, ocupa doncs la pràctica totalitat dels carrers de Pineda. Treballs que se centren ara, sobretot, a les zones més afectades, accessos a equipaments o eixos comercials. L'objectiu, recuperar el més aviat possible la vida quotidiana a Pineda. Ho ha explicat l'alcaldessa en aquesta entrevista aquest matí.
14: Avui ja hem activat també serveis de reforç a nivell de neteja per intentar recuperar doncs la normalitat l'abans possible. Demanem paciència, sabem que hi ha moltes zones, no, que encara observem doncs que precisen d'aquesta neteja, tant neteja i de jardineria també, perquè hi ha arbres doncs que han caigut, allavissades per atendre, doncs cotxes que encara poden estar per retirar, i per tant doncs ara toca fer aquest reforç de serveis de neteja perquè ens puguin ajudar a tots plegats a recuperar aquesta volguda normalitat, no? Que al final tots els que és el que volem tots, no? I totes que són la normalitat l'abans possible.
1: L'alcaldessa també ha volgut traslladar un missatge de reconeixement a les persones que han ajudat durant l'emergència, ha parlat dels professionals, però també dels voluntaris, de la gent del poble, que de forma espontània van sortir al carrer per donar suport als seus veïns. I recordem un temporal que ha deixat també un balanç tràgic arreu del país. Ho dèiem, dues persones que han mort, un home de 75 anys a Tordera, un altre a Montornès del Vallès, però també esllavissades i greus afectacions de la mobilitat que s'han allargat també durant la jornada d'avui. Afectacions importants també a Santa Susanna, al pavelló d'esports i escoles, on avui no hi ha hagut jornada escolar. Afectacions importants a carrers, la zona hotelera, la carretera o la zona comercial. El pas de vehicles el camí de la via també ha quedat completament inundat. A Palafolls, l'afectació més important ha estat la biblioteca, que s'ha inundat completament amb unes imatges que s'han fet virals als mitjans de comunicació. A Malgrat de Mar, afectacions també molt importants, tot i que ha plogut menys. Molts vehicles aparcats que han quedat sota l'aigua. També hotels molt afectats a les plantes soterrades. A Calella, afectacions que han estat menors, sobretot perquè la pluja també ha estat menor. Afectacions molt importants en zones de muntanya, amb camins greument afectats, allavissades a tot el Montnegre, també a Can Carreres. Accessos tancats en alguns punts per arribar fins a Orsavinyà, també a Sant Pere de Riu, entre molts punts de la serralada. Ha quedat també afectat l'Hospital de Blanes, però ja ha pogut reprendre l'activitat. Com diem, les afectacions són múltiples i n'hi ha a tot arreu. Per cert, que Rodalies també ha fet avui un servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes, però també s'ha arribat a aturar completament en tota la seva línia. Per tant, us recomanem que us informeu a través dels canals oficials per conèixer si hi ha o no servei de Rodalies. I mentrestant, avui doncs, s'ha tornat a activar una altra alerta vermella per pluges torrencials. Aquesta alerta s'ha activat al Maresme, també a altres comarques catalanes, i de fet hi ha hagut afectacions sobretot a les comarques dels Vallesos, afectacions doncs, que han estat també importants en diverses poblacions, amb registres de pluja també doncs, molt importants en molts punts de Catalunya. Com diem, s'ha activat també l'alerta en comarques com ara el Maresme, però aquí no ha plogut tant.

0: penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
2: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les 8. Notícies.
1: Avui és un dilluns carregat d'informació. D'una banda, a Pineda encara les conseqüències que arrosseguem del passat temporal del cap de setmana. I també, justament, hem de parlar de la convocatòria d'eleccions generals pel dia 29 de novembre. Anem per parts i expliquem aquestes notícies. D'una banda, comencem destacant que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia la convocatòria d'eleccions. Serà el dia 29 de novembre. Sánchez ha explicat que va comunicar la seva decisió al rei aquest cap de setmana i avui mateix ho ha fet públic. Continua la recerca de la persona desapareguda a la Riera de Pineda. Els serveis d'emergència mantenen activa la recerca d'aquesta persona desapareguda. Segons alguns testimonis, va ser arrossegada per la Riera de Pineda arran del temporal del cap de setmana, un dispositiu que ja es va activar ahir diumenge. Temporal que també ha deixat un balanç tràgic arreu del país. Recordem, dues víctimes mortals i també afectacions importants als pobles de la comarca. Pineda va ser un dels pobles de tot Catalunya on més va ploure, 260 litres per metre quadrat. I avui és el dia de fer un repàs de tot el que va passar ahir. Pineda va respondre unida davant de l'emergència. L'angoixa ha donat pas a la solidaritat entre els veïns. Moltes famílies van veure com l'aigua entrava a casa seva en qüestió de minuts. Una força capaç de trencar portes, finestres i envans. Algunes persones, sobretot gent gran i residents de plantes baixes, van viure moments de gran preocupació mentre l'aigua pujava ràpidament. Un fenomen que va ser especialment sever a diversos punts de Pineda, però sobretot a l'entorn del carrer de la Riera i també a l'entorn del carrer Pompeu Fabra, entre d'altres. Ràdio Pineda ha recollit també alguns testimonis que ens expliquen com van viure aquesta situació. Molta gent de Pineda va ajudar els veïns, fins i tot de persones prou desconegudes per les famílies. Van ajudar ahir en la neteja, en treure mobles, roba i pertinences. A tot això, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit ara que cal destacar el suport dels veïns, l'angoixa, i s'ha de pensar, diu, que l'aiguat hauria pogut tenir conseqüències molt greus, amb danys importants a les persones. Al costat de la xarxa de suport ciutadà, els serveis d'emergència van desplegar una intensa tasca també durant tota la jornada. Avui dilluns, l'Ajuntament de Pineda ha activat un dispositiu especial de la Brigada Municipal i també dels serveis de neteja per intentar retirar fang, arbres caiguts i restes acumulades a molts carrers, tot i que, segons ha explicat l'alcaldessa de Pineda, no s'ha pogut arribar a tot arreu. Per això, les tasques s'han centrat a les zones més afectades, accessos als equipaments o també eixos comercials. L'alcaldessa de Pineda ha dit a la nostra emissora que l'objectiu és recuperar el més aviat possible la vida quotidiana a Pineda. L'alcaldessa també ha volgut destacar el missatge de reconeixement a les persones que han ajudat durant l'emergència. Ha destacat la feina dels professionals, però també dels voluntaris que van donar suport als seus veïns. Ho hem explicat, empreses, comerços i serveis de Pineda estan vivint una situació encara de molta complexitat. Hi ha empreses amb destrosses importants. En molts barris de Pineda, la seva immensa majoria, hi ha hagut destrosses en comerços, també en alguns habitatges. Molts carrers també han quedat, com diem, afectats per aquests aiguats. A més, avui hi ha hagut també afectacions importants a la xarxa de transports públics, per exemple, a la R1 de Rodalies, que continua patint incidències. Us recomanem que us informeu a través dels canals oficials. I recordem que també avui al matí s'ha tornat a activar una nova alerta vermella per pluges torrencials al Maresme i a 7 comarques més. De mica en mica sembla que s'ha d'anar esvaint el risc de tempestes. No podem baixar la guàrdia. Avui ha estat una altra vegada un dia dominat pel mal temps, la pluja d'anar fent alguns litres més que s'acumularan aquestes properes hores. La setmana, a més, no acabarà de fer net. Atenció, perquè tot i que tindrem estones de bonança, tant dimecres com també dijous, poden tornar les pluges. Ho seguirem, com sabeu, de ben a prop. Tota la informació a radiopineda.cat.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Pupi Valdés, Julián Santarriaga, Lobos Lesbians.

les 11. Ràdio Pineda.